0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Ara mateix, a les 6 del matí, comença un nou Flash Matí de divendres. Som-hi!
2: Hola, soy...

0: Es diu Muchacha, és el so d'Aïssa amb RVFV, Kremli. Tres artistes que durant tota aquesta setmana han sigut els números 1 de Flash FM amb aquesta cançó, amb aquest Muchacha, la primera de tantes i tantes cançons que sonaran al llarg d'aquest matí i d'aquest divendres. Som-hi!
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 4 minuts d'aquest divendres 29 de maig del 26. Mare de Déu, s'acaba el mes de maig per fi. Li estem ja fent aquí l'últim aplauso, eh? Le damos un aplauso y dejamos que se vaya, ¿no? Però bueno, amb aquesta calor sembla que estiguem ja a meitat de juliol, meitat d'agost, per favor. Quina nit de suar, quina nit de temperatures altes, eh? Va, hem obert aquestes 5 hores de show amb el Muchacha. Demà a la tarda, amb el Manchado, repassarem el calibre 45, repassarem la llista de Flash FM i sabrem si aquest Muchacha repeteix o no per segona setmana consecutiva com a número 1. De moment ha estat la primera del programa d'avui. Un programa avui molt especial perquè sortejarem l'entrada doble, més vols, més allotjament pel Perucaville, aquest festival d'Alemanya, del qual Flash FM és emissora col·laboradora. Perucaville. Portem ja un parell de setmanes fent la prèvia i avui és el dia, avui, d'aquí a un parell d'horetes, 2-3 hores, trucarem en directe a una de les persones finalistes que hem recollit al llarg d'aquestes dues setmanes. Per tant, avui és un programa molt especial, molt xulo. Viurem el momentazo de donar-li la bona notícia a algú i a explicar-li què anirà a veure, per exemple, Armin van Buuren, o Harwell, o Fisher, o The Chainsmokers, o Gabri Ponte, o Charlotte de Witt. Més de 300 artistes al Perucaville, eh? Avui, per fi, ho regalarem. Entrades, vols i allotjament. Per tant, atents i atentes al programa. De moment, el que fem, però, és donar-li el tret de sortida amb l'Omar Curs, amb el Coco. Aquí l'Héctor Ortega. Gràcies per ser-hi. Molt bon divendres a tothom.

Ella és la Muixca, la germana de l'abat Vial, i ells, els Figaflaues, evidentment, eh? Aquesta és el Diable del 2023. Ja ha plogut una miqueta des de llavors. Som al Flash Matí, ara mateix les 6 i 11 minuts. I aquest és el programa que més ritme, més música us posa de bon matí. Aquells i aquelles que ja esteu fent els primers quilòmetres del dia, són a la Villa.

0: Va ser molt emotiu aquest final de concert que va fer tant divendres com dissabte de la setmana anterior a Barcelona, eh? Encara amb aquesta cançó... Bueno, realment no, perquè després va fer el... com la brotxeta final, al final, saps? Però bueno, sí que va ser molt emotiu el missatge que va dir amb aquesta cançó, amb aquest David Tirar Más Fotos. Parlant d'ell i dels seus concerts al Lloro.
1: Juliol. Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana. Flash FM.
0: Ja queda molt poc per desvetllar què és el que tenim preparat amb el Bad Bunny de cara a la propera setmana. Segueix sent sorpresa, però, eh? 6 i 18 minuts d'aquest divendres 29 de maig. Escolteu, Flash FM, som al Flash Matí. I ara sona la Batguial amb el Dame. Som-hi!

0: papucha tin six size.
1: Ay, cookies.
2: Bon dia, bon dia, bon dia al dematí. Els flasheros ja estan aquí.
1: Molt bé.
2: Hola, Héctor Ortega.
1: Hola, què tal?
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Daddy Yankee, un d'ells, perquè en té tants que no ens ho acabaríem. Passa això, La despedida. A les 6 i 23 minuts, ara mateix, aquest divendres 29 de maig, escolteu Flash FM. Vinga, adiós.
1: Adiós.
0: Que no, home, no, al contrari. Hola a tothom, bon dia, com esteu? Estava de parranda. El lloro, que avui és divendres i tenim un premi especial per vosaltres, un regal que ja vam tenir també un d'aquests dies de la setmana. Avui repetim, i és que us estem convidant el proper dissabte 13 de juny a un festival de... com us ho resumeixo, això? Aviam. Tecno i flamenc alhora, rumba, flamenc i electrònica. No sé si us mola això, si us agrada, si us crida l'atenció. Jo crec que sí, estaria guai, no? Podeu provar, si més no podeu provar, perquè us regalem l'entrada. És en concret el dia 13 de juny, dissabte 13 de juny, al Beach Club del càmping Cala Gogó a Platja d'Aro, a la Costa Brava, eh? Home, ja només per això jo crec que val la pena. Es diu el Palmeo Festival, i si voleu aconseguir una entrada doble, el que heu de fer és enviar un missatge al 628-06-0513 dient-nos quin ha estat el millor estiu de la vostra vida. Si teniu algun record xulo d'algun estiu en concret, eh? Algun estiu que diguis, hòstia, aquell estiu va ser el més top de la meva vida. Vale. Doncs podeu enviar-nos un missatge.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Quin ha estat el millor estiu de la vostra vida? Algun record xulo d'algun estiu? I a canvi entreu al sorteig d'aquestes entrades dobles per el Palmeo Festival, el Beach Club del càmping Cala Gogó a Platja d'Aro, a la Costa Brava.
2: Flash.
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Mentre ho feu, Relsby, sona tu bacint.

0: Té un rotllo tremendo, això, eh? Ugel, el francès, amb el Jamaican. Bam, bam, Bilam. Jamaican, bam, bam. El Flash FM, clar, evidentment. Som al Flash Matí fins les 11 a l'altra banda, ajudant-vos encara aquesta nova jornada. Divendres en marxa, titulars aquí, va.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Els sindicats de mestres i professors i educació es tornaran a reunir avui a les 10 del matí per continuar negociant. En aquesta trobada estaria la consellera Esther Niubó, segons han indicat fonts del departament. Aquest dijous Niubó s'hi ha reunit breument amb els sindicats, però no ha aconseguit convèncer-los perquè marxin del departament i finalment els sindicalistes han passat la nit a la seu. Això ha passat després de 6 hores de reunió que ha acabat novament sense acord. D'altra banda, Pedro Sánchez donarà explicacions sobre corrupció i els escàndols que esquitxen el Partit Socialista al Congrés dels Diputats, però no ho farà fins al 24 de juny per Sant Joan. No creu que sigui urgent comparèixer i aprofita el calendari per allargar tant com pot aquestes explicacions. Aquest dijous el president espanyol ha demanat la compareixença quan la pressió de tots els socis i tots els partits ja era impossible d'esquivar. I la part forestal de l'incendi d'Òrrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap de l'operatiu dels bombers. Les tones de parafina de dins de l'empresa continuen cremant i generen una columna de fum ben visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que confien que es pugui aixecar aquest matí si la columna ha disminuït prou. Els esports. El Barça prepara el fitxatge de Julián Álvarez. El club blaugrana farà una oferta que no superarà els 100 milions d'euros, però de moment l'Atlètic de Madrid veu insuficient aquest preu per seure a negociar. I també en futbol, Michel no continuarà al Girona. El club prescindeix del tècnic 5 dies després del descens de l'equip a segona divisió.
1: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Es diu Beauty and a Beat, és el so del Justin Bieber amb la Nicki Minaj, una cançó que va agafar de nou fama, força, arran de l'actuació del Justin Bieber al Coachella, que va sortir amb un portàtil, va posar les seves pròpies cançons a través de YouTube i feia com una espècie rara de karaoke. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Ah, tu, quan vulguis, pots animar-te a fer un karaoke, també, eh?
1: Uf. Temps passando. A temps, sí, sí, ja.
0: Passando. Aviam, 6:35 minuts d'aquest divendres. S'acaba el mes de maig i ho fem amb temperatures ben altes, Jan.
1: Correcte, avui serà novament un dia molt estable, sobretot durant el matí, amb molt sol a tot Catalunya, i avui les temperatures baixen un palet, eh? Serà la tendència dels propers dies que les temperatures comencin a anar reculant cap a valors més normals. Ahir, per exemple, vam arribar a 38 graus i mig a punts de les Terres de l'Ebre, per tant, déu-n'hi-do quina calor que va arribar a fer ahir. Sembla ser que això ja no s'hauria de repetir de forma immediata, i avui ens espera, doncs, una tarda també acompanyada amb nous ruixats a punts del Pirineu que seran més forts de cara al cap de setmana durant les tardes. Per tant, aquesta és una miqueta la tendència meteorològica.
0: Molt bé. Jo crec que algú d'aquí segurament ho estarà celebrant, perquè aquesta calor ja era una miqueta insuportable, eh?
1: Sí, ja toca que es comenci a normalitzar una mica la cosa. Sí.
0: Ara, per exemple, què marquen els termòmetres?
1: Ara mateix a Raïmat tenim 18 graus, a Sant Pere Pescador a l'Empordà 17, a Ulldecona al Montsià 16 graus i acabem a Castellà de Nuc al Berguedà amb 12 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Més ritme per vosaltres. Sabeu que ens hi hem posat a les 6 del matí i aquí serem fins les 11. Era aquest divendres.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: I un matí per fi de treure a ballar la Monotxa.

que ara fa unes quantes temporades van fer la Music Sessions 48, el Bizarrap i el Tiago. També coneguda com la Bombona, que avui sona de nou al Flash Matí, engegant aquest cap de setmana, l'últim cap de setmana del mes de maig. Ja sabeu, i si no us ho recordo, que a Flash FM acabarem el mes ben amunt, diumenge, perquè estarem presents a la Festa Major de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, el Lloro Hospitalet de Llobregat i Rodalies, àrea metropolitana de Barcelona, Flash on Tour, a terra, aquest diumenge, 31 de maig, al Parc de l'Alhambra, Flash on Tour a l'Hospitalet de Llobregat, a partir de les 8 del vespre, diumenge, amb la sessió de Sergi Domena, Jaume Riu i que us parla l'Héctor Ortega. No us ho perdeu, va! De moment, el dia comença i ho fa soleado. Yeah. Mike Towers i Quevedo.

0: col·laboració entre el Rau Alejandro i el Bad Bunny. Avui la repassem de nou, aixecant el país, despertant Catalunya, Andorra, fronteres, al flash matí de Flash FM d'aquest divendres. Aquí l'Ortega! Com esteu? Va, que avui també us regalem una entrada doble perquè aneu al Palmeo Festival, al Palmeig, al Beach Club del càmping Cala Gogó a Platja d'Aro, a la Costa Brava, una entrada per un tardeo de tecno i flamenc alhora, de rumba, de fusió, fusió de flamenc i electrònica, vale? Aquest seria una miqueta el resum. Mira, mira. Toma! Tenim una entrada doble. A canvi d'un WhatsApp volem saber, no sé, quin ha estat el millor estiu de la vostra vida. Algun record xulo que tingueu d'algun estiu. 628-06-05-13. Hola!
1: Bon dia, flasheros!
0: Què passa?
1: Doncs jo recordo un estiu de puta mare que me'n vaig anar a Salzburg amb uns amics a un festival, a l'Electric Love Festival, el 2019. I va ser espectacular, perquè, bueno, estàvem allà amb la penya, bevent, i una mica de l'altre, i ja saps.
0: Home, tio, no.
1: I molt bé, tu, molt bé. La veritat que superbé, superguai.
0: Em va molar, que guai. Me n'alegro, home, clar que sí. Quin ha estat el millor estiu de la vostra vida? És la pregunta d'avui, eh? Algun record xulo d'algun estiu? També diuen, buenos días, el mejor verano en Cerdeña con mi pareja y una pareja de amigos, coche y muchas calas. Oi, les platgetes d'estiu, oi, oi, oi. Tenim una entrada doble perquè aneu el proper 13 de juny, dissabte 13 de juny, al Palmeo Festival, al Beach Club del càmping Cala Gogó, a Platja d'Aro, a la Costa Brava. Ja només per això val la pena, jo crec, eh? Algun record xulo d'estiu? 628-06-05-13.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa.

0: Vale.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: Perquè es va introduir una pila.
3: A lloro.
2: Doble A, saps les dues As majúscules?
3: Com la Noel, eh?
2: Exacte. Per el recte.
3: Per què?
2: Ell estava convençut de que així augmentaria la seva vitalitat. Va veure, doncs mira, vídeos a internet que deien que si et foties una pila pel cul, doncs tindries més energia. Com fotre't quatre cafès? Els comentaris, òbviament, diuen Anuel doble A.
3: Veus?
2: Cuando le dijeron ponte las pilas, se lo tomó literal.
3: Oh, ponte las pilas, que bo.
2: I la gent demanant, però funciona o no funciona?
3: Que tengo yo un par aquí.
1: Flash Matí, de 6 a 11, amb

amb els quals estem engegant aquest divendres i un nou cap de setmana que el tenim aquí a tocar, per fi, X 2018. Feu el que feu, gràcies per ser-hi, benvinguts, benvingudes, si ara mateix connecteu amb aquest programa, ens hi hem posat a les 6 i us estarem fent companyia fins les 11, com sempre, al show matinal de Flash FM, ara amb el Kid Voodoo i el JC Reyes per arribar a les 7 del matí. Me mareo!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El representant dels sindicats d'educació en vaga. Una quinzena de persones han passat la nit tancats a la seu del departament per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. La decisió l'han pres després d'una reunió maratoniana amb el departament aquest dijous a la tarda, amb pocs avenços i amb els salaris com a escull principal. Poc després de l'anunci de la tancada, Niubó ha baixat dels despatxos i ha anat a trobar els representants sindicals per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. D'altra banda, els advocats de Jonathan Andy critiquen el tracte que va rebre el fill del fundador de Mango en la detenció de la setmana passada. De fet, qualifiquen la detenció d'innecessària i creuen que permetre la imatge d'ell emmanillat és promoure una condemna social intolerable. I la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya comportarà un dels desplegaments policials més grans mai vistos al territori, amb més de 6.000 agents que vetllaran per la seguretat del Papa, la seva comitiva, autoritats i públic. Es tracta d'un dispositiu de seguretat amplíssim que limitarà els moviments de la ciutadania i la consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeix que hi pot haver circumstàncies incòmodes. Els esports. El Barça prepara el fitxatge de Julián Álvarez. El club farà una oferta que no superarà els 100 milions d'euros, però de moment l'Atlètic de Madrid veu insuficient aquest preu per seure a negociar. I també en futbol, Mitchell no continuarà al Girona. El club prescindeix del tècnic 5 dies després del descens de l'equip a segona divisió.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: i l'Elvis Crespo. Aquesta setmana és el mega crack aquí a Flash FM. Així obrim nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, bon divendres.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Échate pa' acá. Vámonos.
2: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Divendres 29 de maig del 26. Avui tenim una cosa molt xula al Flash Matí.
1: Ole!
0: I avui, per fi, regalem les entrades pel Perucaville. Bravo! Toma ja, eh?
1: Per
0: quines
1: fi!
0: Quines ganes teníem ja, per fi, de regalar aquestes entradetes tan xules per un superfestival d'aquest estiu a Alemanya. Oh, my way!
1: Que fort.
0: Avui d'aquí a una horeta, hora i mitja màxim, algú entre els participants, entre aquells i aquelles que heu sigut finalistes al llarg d'aquesta setmana i la passada setmana.
1: Sí.
0: Avui sortejarem aquestes entrades, més vols, més allotjament.
1: Uau.
0: El Perucaville, Alemanya, 17, 18 i 19 de juliol, a l'aeroport de Visa, amb més de 10 artistes. No, més de 10, que coi,
1: no,
0: més de 300.
1: Ah, vale.
0: Perdó, perdó, més de 10 escenaris, imagina't.
1: Sí, ara sí.
0: S'han de repartir tots els artistes allà mateix, entre tants i tants escenaris, tants i tals estils. Però tots electrònica, tots electrònica. Armin Van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, Brennan Hart, Timmy Trumpet, Steve Aoki i tants altres artistes.
1: Fortíssim.
0: Fortíssim. Per tant, simplement atents i atentes al programa, que en algun moment avui doncs farem aquesta trucada d'alegria.
1: Oi, tant que
0: sorpresa.
1: Sí. Quines ganes.
0: Trucada d'eufòria, ja veuràs tu que bé. Algú començarà el fin d'avui molt content, molt content.
1: Déu-n'hi-do.
0: I espero que la resta també. Anem a intentar-ho, anem a fer-ho amb Mora i Jacob. Obrim nova hora del Flash Matí. Memòries, bon dia.
1: Bon dia.
0: Foli canya.

Así voy a olvidarnos de todo, la del Cano y la del Justin Quiles. El Flash Matí d'aquest divendres, aquest 29 de maig del 26. Recordeu que diumenge el Flash on Tour aterra a l'Hospitalet de Llobregat per la Festa Major del barri de Santa Eulàlia. Us esperem al Parc de l'Alhambra aquest diumenge 31 a partir de les 8 del vespre. Festa Flash FM. Sonarà la plena, probablement. Sí, sí.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
3: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
2: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
11: El nostre so és únic. Flash!
12: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliba, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.

0: No quería nada, però se li escapó un te quiero, escolta, i així va, doncs, sorgir una miqueta aquella amor, aquella història del Quevedo de l'any 2023, anomenada Colúmbia. Som al Flash Matí, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: 7:25 d'aquest divendres, d'aquest 29 de maig. Bon dia avui especialment també a aquells i aquelles que esteu en plena recta final d'estudi, perquè s'apropa la selectivitat.
1: Sí, ja queda poquet, d'aquí unes dues setmanes, una setmana i mitja. La tenim a sobre.
0: Ai, quina por, la selectivitat. Comença el dia 9 de juny, sí. 9, 10 i 11. Ai, els exàmens, espero que els tingueu ja una miqueta per la mà, eh?
1: Home, sí, escolta, aquí us portem consells perquè pugueu estudiar millor i aproveu amb un excel·lent.
0: Que és el que esperem de vosaltres, eh?
1: Exacte. Mira, els experts recomanen sobretot planificar bé l'estudi amb mini-objectius realistes per evitar bloquejos,
0: vale,
1: i arribar a tot el temari controlat. Espai tranquil, bona llum, sense distraccions, deixeu el mòbil a prendre pel cul,
0: ja,
1: vale? I un bon descans, sobretot. El mòbil, el que hem dit, dosifiqueu l'ús, petites consultes. Cal prioritzar el que pesa més per la nota. No perdem el temps en allò que ja domineu.
0: Exacte.
1: I deixar dies per repassar, d'acord? No ho feu tot a l'últim moment, òbviament.
0: Ja.
1: Les tècniques, doncs, les que ja funcionen, no? Esquemes, resum, mètode, cadascú té la seva i el que millor li funcioni, feu aquesta. I, finalment, fer exàmens d'anys anteriors, importantíssim.
0: Sí, senyora.
1: Relacionar conceptes, combinar estudi amb descans i activitat física.
0: Molt
1: bé. Això ajuda molt a arribar als exàmens amb més seguretat i menys estrès.
0: Ara m'estàs recordant que jo feia tot el contrari, absolutament tot el contrari, eh?
1: Jo crec que tu i tothom, sí.
0: A última hora, mirant el mòbil...
1: Dormint dues hores.
0: Parlant per Facebook, exacte, perquè llavors era el Facebook.
1: Per Messenger.
0: També. Dormint superpoc, empalmant amb el dia següent. Bueno, sí, escolta, no sigueu, sí, sí, així, sí, sí. No, no sigueu,
1: no,
0: així.
1: Feu tot el contrari del que feia l'Héctor.
0: Exacte, i sobretot molta força, molts ànims i paciència, que ja arribarà al final dels exàmens. I aconseguireu la nota, segur.
1: Ho fareu molt bé.
0: O no.
1: Sí, sí, sí.
0: Rousseau Esquivà, Malibú.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló una operació conjunta entre la policia, la UIFAN, la Guàrdia de Finances Italiana i la policia espanyola va destapar una xarxa vinculada a la màfia siciliana de Matteo Messina Denaro amb presència societària al nostre país. La investigació iniciada l'any 2024 ha permès descobrir un entramat internacional de béns, empreses i actius valorats amb més de 200 milions d'euros, dels quals aproximadament 1,5 milions s'han localitzat al Principat. La investigació es va centrar en una dona que havia residit durant 17 anys a Andorra i que mantenia vincles amb un dels principals col·laboradors de la Cosa Nostra. La dona, el seu fill i el dirigent mafiós han estat detinguts aquest dimecres. Les autoritats consideren aquesta actuació una de les operacions més rellevants dels darrers anys. Anem a Canillo. Tres famílies propietàries de terrenys afectats pel projecte del futur telecabina de Canillo i l'Armiana han notificat oficialment al Comú que rebutgen autoritzar el sobrevol de les seves parcel·les. La decisió es va comunicar a finals d'abril, després de diverses reunions amb responsables del Comú i tècnics del projecte. Els afectats consideren insuficients els canvis introduïts respecte a la proposta inicial i mantenen el desacord amb la infraestructura plantejada. També defensen que si el projecte es vol impulsar apel·lant a l'interès general, s'haurien d'activar els mecanismes legals corresponents, inclosa una eventual expropiació del dret de sobrevol. Els propietaris rebutgen igualment que el telecabina pugui comportar una revalorització econòmica dels terrenys afectats. Canviant de tema, el Ministeri de Salut impulsarà aquest any el Pla Oncològic Nacional amb l'objectiu d'ampliar els programes de detecció precoç del càncer. Entre les mesures previstes destaca l'estudi per posar en marxa una prova pilot destinada al cribratge del càncer de pulmó, un dels tumors amb més incidència i mortalitat. El pla també contempla fins al 2030 incorporar nous controls de detecció per al càncer de coll uterí i de pròstata, així com reforçar els programes ja existents de mama i de còlon. I parlar de l'Església, el copríncep episcopal i bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, ha anunciat diversos canvis a les parròquies del país que es faran efectius a partir del 1 de setembre. Mossèn Pepe Gisbert deixarà Sant Julià de Lòria per assumir noves responsabilitats pastorals a la Seu d'Urgell i diferents parròquies de l'Alt Urgell. El relleu a Sant Julià el prendrà Joan Pau Esteban i Osma, actual rector de Sort, que també serà responsable de l'església de Santa Coloma d'Andorra la Vella.
0: Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Por un pendejo no se llora, és una de les més recents del Manuel Turizo. Avui sona de nou al Flash Matí, engegant un nou cap de setmana. Bon dia, bon divendres, Gemma Manzanero.
1: Molt bon divendres, Héctor Ortega.
0: Dos quarts i mig de vuit, Jan Ponsa, bon dia, xaval.
2: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
1: Hola.
0: Jan, com va aquesta calor i cap on hem d'anar meteorològicament parlant?
2: Doncs mira, aquesta calor està sent extrema. Sobretot ahir vam batre diverses rècords de temperatura màxima a Catalunya. 38,5 graus, les més altes ahir a les Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do. Avui, però, la calor ja començarà a afluixar lleugerament i els propers dies seguirà doncs, disminuint aquesta intensitat. De moment, avui ens espera un dia acompanyat amb molt sol durant el matí i a la tarda més núvols al Pirineu i algun ruixat, sobretot al Pirineu de Girona i al Prepirineu. Pel que fa cap de setmana, temps molt tranquil als matins i a les tardes, nous ruixats i tempestes cada cop més intenses al Pirineu, amb unes temperatures, com hem dit, començant a normalitzar-se.
0: Vale. Baixar, que significa normalitzar, eh? No farà fred tampoc, eh? No, us preocupeu.
2: Oblideu-vos d'abrigar-vos massa més.
1: Ja. Vale.
0: Ja, ara mateix, per exemple, què marquen els termòmetres?
2: Doncs mira, ara mateix a Vacarisses tenim 15 graus, a Begues, al Garraf, al Baix Llobregat, 24 graus, a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, 11 graus, i acabem a l'Observatori Fabra de Barcelona amb 26 graus.
0: 26 graus, per favor. Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival. Epa! 8a edició del Share Festival. Amb els artistes més forts del moment. Aquest és el Mike Towers. Estarà al Share Festival.
1: Oi,
0: Mike Towers, poca broma, eh?
1: M'encanta.
0: També estarà De La Fuente, Davy, De La Rose, RUFV, Jan Block o Omar Kors, el del Coco.
1: Bravo.
0: 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Share Festival. Yo te quiero comer como antes. El Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona, amb el cartell més potent. Aconsegueix la teva entrada a sharefestival.org, sharefestival.org. Flash FM és l'emissora oficial. Es nota que arriba el cap de setmana, sí o no?
1: Sí, tant que sí.
0: Sí o no, i tant.
1: Oi, plan!
3: Els matins són del...

0: Aquest és el Dardos de Romeo Santos i de Prince Royce a Flash FM. Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Catalunya, Andorra, fronteres. Aviam si ens comencem a espavilar ja.
1: Home, espavila.
0: Auros, que estem regalant entradetes dobles. Toma! Perquè aneu el dissabte 13 de juny al Palmeo Festival, al Beach Club del Càmping Cala Gogó, a la Costa Daurada. Ara, perdó, la Costa Brava. Ui, que la
1: dia.
0: Que la diu parda. A Platja d'Aro, eh? Al Beach Club del Càmping Cala Gogó, el Palmeo Festival. Tenim entrades dobles.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin ha estat el millor estiu de les vostres vides.
2: Bon dia, flaixeros.
1: Hola.
2: Doncs el meu estiu de la meva vida va ser en el 2018.
0: Ah.
2: Justament vaig acabar amb la meva parella.
0: Olor.
2: I ai, va ser l'estiu més festero de la meva vida.
1: Sol passar.
2: Viatges, festes...
1: Clar.
2: Buf, impressionant, impressionant. Per repetir.
0: Clar, per repetir, o sigui, tot el que no vas fer amb la teva parella ho has fet tu sola, eh, després.
1: És que aquests estius són els millors.
0: És l'últim, és l'últim.
3: Tu me rompes la cintralla.
0: Va, digueu la vostra. Quin ha estat el millor estiu de la vostra vida? Algun record xulo que tingueu d'algun estiu? Diuen per aquí, l'estiu del 2022, que vaig conèixer la dona, vam anar a Itàlia i des de llavors ja tenim fills.
1: Oh.
0: Ai, Itàlia, eh.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, els llits allà d'Itàlia, que feien...
1: Que più bello tutto.
0: Una mica de xivarri, eh.
1: Nyiqui, nyiqui
0: del bo, eh.
1: La mitad del amor, eh.
0: Digo, el mejor verano hace 3 años con mi hija en Tossa de Mar, de festivales, mojitos y conciertos en la playa. ¡Qué chulo,
1: ay,
0: tío!
1: ¡Qué guay!
0: ¡Qué chulo! Aviam, digueu la vostra.
4: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Regalem entrades dobles per anar el dissabte 13 de juny al Beach Club del Càmping Cala Gogó a Platja d'Aro, Costa Brava, a un festival anomenat el Palmeo Festival, el Palmeig. Una miqueta de flamenc amb tecno, tecno-flamenc, ritmes actuals, fusió de flamenc, i electrònica. Aquest rotllo, eh?
1: Molt bé.
0: Per treure tot l'art que portes a dins.
1: És molt estiuenc, això,
0: en un espai de somni davant del mar. Estava muerto, que estava de parranda. Aviam, anem a fer una flashy ice cream, que després els Dora Yakis ha tornat en solitari.
1: Sí.
0: Amb una cançó que avui s'ha posat a la venda. Avui ha sortit, fa literalment 7 hores, aquesta cançó que us presentem en exclusiva al Flash Matí de Flash FM.
1: Fantàstic.
0: Flashy Ice Cream, després del Dora Yakis, Imagina.
5: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Tinto de verano, Don Simón.
9: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
8: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.

0: uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.

0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash! Flash! Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.
1: Aló? Hola, bebé.

Divendres, recta final d'aquesta setmana i d'aquest mes de maig, amb la tonteria, eh? Ja s'acaba, això. Hola, hola. Arribarem a les 8 amb la Tini i recordeu que avui, d'aquí a unes, no sé, unes quantes cançons, i no tantes, de seguida regalem per fi les entrades pel Perucabil, Festival Alemanya. No us ho perdeu. Abans, Dos Amantes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Els representants dels sindicats d'educació en vaga han passat la nit tancats a la seu del departament per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. La decisió l'han pres després d'una reunió maratoniana amb el departament amb pocs avenços. Poc després de l'anunci de la tancada, Niubó ha baixat dels despatxos i ha anat a trobar els representants sindicals per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. D'altra banda, els advocats de Jonathan Andy critiquen el tracte que va rebre el fill del fundador de Mango a la detenció de la setmana passada. De fet, la qualifiquen d'innecessària i creuen que permetre la imatge d'ell emmanillat és promoure una condemna social intolerable. I la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya comportarà un dels desplegaments policials més grans mai vistos al territori, amb més de 6.000 agents que vetllaran per la seguretat del Papa, la seva comitiva, autoritats i públic. Es tracta d'un dispositiu de seguretat amplíssim que limitarà els moviments de la ciutadania i la consellera d'Interior reconeix que hi pot haver circumstàncies incòmodes. Els esports. El Barça prepara el fitxatge de Julián Álvarez. El malestar entre el club blaugrana i l'Atlètic de Madrid ha augmentat els últims dies, ja que consideren que els blaugranes estan pressionant massa públicament pel davanter argentí. A més, l'Atlètic de Madrid també havia mostrat interès per Bernardo Silva, però l'aparició del Barça en l'operació ha canviat l'escenari. També en futbol, Mitchell no continuarà al Girona. El club ha prescindit del tècnic 5 dies després del descens de l'equip a segona divisió.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: d'aquesta setmana. Demà sabrem, doncs, si hi ha algun tipus de canvi o no a les primeres caselles del calibre 45. Connecteu demà a la tarda amb el Manxado, eh?
1: Exacte, i participeu, voteu les cançons.
0: Exacte, flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45. Ara mateix són les 8 i 4 minuts. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, aquí és divendres, que arriba el cap de setmana, que diumenge celebrarem la festa major del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat amb una festassa a Flash FM, Flash on Tour, amb Sergi Domena, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Portarem moltíssimes samarretes i de tot, de tot. Moltíssimes ganes de festa, sobretot, eh?
1: Allà hi serem.
0: Aviam, comencem el dia amb noticieta random.
1: Anem a parlar d'una influencer de Florida, d'acord? Aquesta noia és una esportista paralímpica i va ser multada per la policia per suposadament utilitzar el mòbil amb la mà dreta mentre conduïa, d'acord?
0: I quin és el problema?
1: Tot i que ella no té braç. O sigui, no té mà dreta.
0: Ai va.
1: O sigui, és paralímpica, per això no té mà dreta.
0: No fotis.
1: Ella ho va demostrar al moment i va dir, agente, I don't have hand.
0: Agente, ¿cómo cojo yo el móvil?
1: És impossible. Però la gent no la va creure, perquè tots sabem que són molt tossuts, aquesta gent, i per no baixar del burro, RQR. Durant 3 mesos, ella ha intentat acreditar l'error davant de les autoritats i va fer pública la situació a TikTok, on, òbviament, es va fer viral i, finalment, abans d'anar a judici, doncs, les autoritats van haver de recular i van anul·lar la multa.
0: Hosti, em sembla molt concret que la multa digui amb la mà dreta. No fer servir el mòbil al cotxe, sinó amb la mà dreta.
1: Suposo que ara miren exactament amb quina mà portes el mòbil, amb quina mà condueixes, tal i qual i pasqual.
0: La part positiva d'ella, per ella, és que és molt fàcil
1: demostrar
0: que s'estaven equivocant. Clar,
1: que mira que són tossuts aquests polis, eh? Que no. Per no admetre el seu error.
0: Ja.
1: I ja estaria. Així que si voleu veure el vídeo, ho teniu a internet, aquesta noia, que és bastant famoseta, en realitat.
0: Molt bé. Bueno, el que heu de fer vosaltres també és deixar el mòbil a la carretera,
1: Sí, poseu-ho a mans lliures, sisplau.
0: I sempre poseu Flash FM, que per això no cal ni mirar el mòbil.
1: No, res, ens escolteu i ja està.
0: Exacte, i així comença, doncs, aquesta nova hora de Flash Matí d'aquest divendres 29 de maig. A l'altra banda, fins les 11, ara amb el Jay Wheeler, de Lejitos.

Así, así, juntitos, DCS, Juan Magán. Això es diu Angelitos i Nalas, una mítica d'aquest parell de l'any 2012. Quins records, per favor! Som al Flash Matí, ja sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio. Escolteu Flash FM. Moltes gràcies per ser-hi, evidentment, un dia més. Bueno, un dia més no, perquè és divendres i poc se'n parla d'això, eh? 8:13, ara sona Shakira amb el BL. Quiero...

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 25 de desembre del 2017.
1: I el número de la sort, el...
2: El 2.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
3: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
4: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
5: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
6: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
5: Taxi? On sigui.
6: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
10: I què?
11: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
10: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
16: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
17: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
18: Ah, no? I com us ho heu fet?
17: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
18: Ui, sí! No sento res.
19: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart a Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
20: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Escoltes Flash FM Andorra 93.8. Flash Matí, de 6 a 11 a Flash FM.

0: la nova cançó d'Aureo i Juan Magán, El Ritual. Ja la podeu escoltar en bucle a totes les plataformes.
1: Quina gana d'Aureos.
0: Bueno, escolteu amb atenció, per favor. El Flash Matí avui té una missió extra, avui.
1: Molt important.
0: Avui, d'aquí a què? Posem 20 minuts.
1: Ai, 20 minutets, sí.
0: 20 minuts màxim. Trucarem en directe a la persona que s'emportarà dues entrades per anar de Festival Alemanya 17, 18 i 19 de juliol amb entrada, vols i allotjament inclosos dins el premi pel Perú Cabil 2025.
1: Bravo!
0: Toma! Quines ganes ja d'agafar el telèfon i trucar a alguna de les persones finalistes, eh? Això passarà d'aquí una estona. D'aquí a no gaire estona, màxim 20 minuts, espero, maximíssim.
1: Espero que estiguin atents i atentes al telèfon, eh?
0: Clar, la nostra petició ara és que si heu participat al concurs,
1: clar,
0: si us hem dit que sou persones finalistes d'aquest premi, si us plau, atents i atentes al telèfon d'aquí a una estona, perquè farem una trucada en directe. I si no podem parlar amb aquella persona, passarem al següent.
1: Ai, no.
0: Això és una miqueta cruel, penso, però...
1: És cruel, però són les normes, no les escollim nosaltres.
0: Ai... Perú Cabil, 17, 18 i 19 de juliol, Festival de Música Electrònica a Alemanya. D'aquí una estona farem la trucada definitiva. Algú s'emportarà entradetes, vols i allotjament.
1: Sí, senyor.
0: Abans,
1: ai,
0: una miqueta més de ritme, va. En aquest cas, per arribar a dos quarts de nou, Young Sister i Kremlin, sona culo. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. Una operació conjunta entre la policia, la UIFAN, la Guàrdia de Finances Italiana i la policia espanyola va destapar una xarxa vinculada a la màfia siciliana de Matteo Messina Denaro amb presència societària al nostre país. La investigació iniciada l'any 2024 ha permès descobrir un entramat internacional de béns, empreses i actius valorats amb més de 200 milions d'euros, dels quals aproximadament 1,5 milions s'han localitzat al Principat. La investigació es va centrar en una dona que havia residit durant 17 anys a Andorra i que mantenia vincles amb un dels principals col·laboradors de la Cosa Nostra. La dona, el seu fill i el dirigent mafiós han estat detinguts aquest dimecres. Les autoritats consideren aquesta actuació una de les operacions més rellevants dels darrers anys. Anem a Canillo. Tres famílies propietàries de terrenys afectats pel projecte del futur telecabina de Canillo i l'Armiana han notificat oficialment al Comú que rebutgen autoritzar el sobrevol de les seves parcel·les. La decisió es va comunicar a finals d'abril, després de diverses reunions amb responsables del Comú i tècnics del projecte. Els afectats consideren insuficients els canvis introduïts respecte a la proposta inicial i mantenen el desacord amb la infraestructura plantejada. També defensen que si el projecte es vol impulsar apel·lant a l'interès general, s'haurien d'activar els mecanismes legals corresponents, inclosa una eventual expropiació del dret de sobrevol. Els propietaris rebutgen igualment que el telecabina pugui comportar una revalorització econòmica dels terrenys afectats. Canviant de tema, el Ministeri de Salut impulsarà aquest any el Pla Oncològic Nacional amb l'objectiu d'ampliar els programes de detecció precoç del càncer. Entre les mesures previstes destaca l'estudi per posar en marxa una prova pilot destinada al cribratge del càncer de pulmó, un dels tumors amb més incidència i mortalitat. El pla també contempla fins al 2030 incorporar nous controls de detecció per al càncer de coll uterí i de pròstata, així com reforçar els programes ja existents de mama i de còlon. I parlar de l'Església, el copríncep episcopal i bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, ha anunciat diversos canvis a les parròquies del país que es faran efectius a partir del 1 de setembre. Mossèn Pepe Gisbert deixarà Sant Julià de Lòria per assumir noves responsabilitats pastorals a la Seu d'Urgell i diferents parròquies de l'Alt Urgell. El relleu a Sant Julià el prendrà Joan Pau Esteban i Osma, actual rector de Sort, que també serà responsable de l'església de Santa Coloma d'Andorra la Vella.

0: El Manuel Turizo del 2018. Avui de nou a Flash FM, aixecant el país, espavilant a tot Catalunya, a tot Andorra, eh? Aquells i aquelles que esteu a l'altra banda, connectats i connectades. Moltes gràcies per triar avui també aquest programa.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Vinga, som-hi!
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, unlike Mike. You can now listen to our new...

0: aquest és el Màquina Time de Dimitri Vegas amb Like Mike. Una mica de canya, de xitxa. Gemma de Wey, què tal? Bon dia.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, família? Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Bon dia, família, què tal? Com esteu?
1: Hello.
0: Dos quarts i mig de nou. Estem a molt poca estona, Jan. Estem a dos cançons, dues cançonetes de regalar l'entrada doble pel Festival Perucavil a Alemanya. Expliquem una miqueta com ho farem, perquè serà d'aquí a res, 5 minutets.
1: Sí.
0: Tenim una llista de finalistes, vale?
1: Exacte.
0: Des de la setmana passada vam treure un finalista per dia, per tant, tenim ara mateix 9 paperets.
1: Sí.
2: Els estic tocant.
1: Els tenim.
2: Els tinc ja.
0: 9 paperets amb noms i números de telèfon.
2: Així és.
0: D'acord? I quan t'ho diguem, Jan, que serà després d'aquestes dues cançons, no volem córrer, tu diràs quina d'aquestes persones s'emporta l'entrada per anar al Perucavil, a Alemanya, els dies 17, 18 i 19 de juliol, d'acord?
2: Nervis.
1: Molt nervis.
0: De moment, hem de repassar la previsió d'aquest divendres, Jan.
2: I tant, avui serà un dia molt estable, sobretot al matí, amb molt sol a tot Catalunya, i a la tarda més núvols a punts del Pirineu que deixaran algun ruixat, sobretot al Pirineu de Girona i a punts del Prepirineu. Avui les temperatures seguiran sent altes, ahir vam tenir temperatures extremes, avui també seran molt altes, però els propers dies començaran a baixar i a normalitzar-se lentament. El cap de setmana la tònica serà una mica aquesta, matins estables i a la tarda ruixats i tempestes bastant intenses, que podrien ser sobretot a punts del Pirineu i del nord de la Catalunya central.
0: Molt bé. Vale. Anem a repassar temperatures d'ara mateix, tio.
2: Ara mateix al Carràs, al Segrià, tenim 17 graus i mig, a Banyoles 23, a Barcelona 25 i acabem a Canelles del Garraf amb 22 graus.
0: Tens la frase del dia o què?
2: Per suposat, avui és una maca.
0: Una maca? Aviam, fot-li canya.
2: El que tu tens, qualsevol ho pot tenir, però el que tu ets, ningú pot ser.
1: A veure, repeteix, sisplau.
2: El que tu tens, qualsevol ho pot tenir, però el que tu ets, ningú pot ser.
0: Ah, aquesta està guai, està molt bé, Jan. Molt bé.
2: És de divendres.
1: Bravo.
0: Clar, ara sí.
2: Per omplir una miqueta el corazón, saps?
0: Està molt bé,
1: Gemma.
0: Sí. Està molt bé.
2: Gràcies.
0: A veure, 30 i 31 de maig, demà i demà passat, aprofiteu la promoció especial de l'Aquarium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis, acompanyats d'un adult amb entrada. Vine a descobrir el nou Aquarium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda a la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Que guapo, no?
1: Està espectacular.
0: Això només aquest cap de setmana és aquesta promoció especial, aquest 30 i 31 de maig. Compreu les entrades a aquariumbcn.com. Aquariumbcn.com.
1: Vale.
0: Ai, res. Dues cançonetes.
1: Sí, s'acosta.
0: I truquem a la persona guanyadora de les entrades dobles pel Perucavil 2026 a Alemanya. El lloro perquè la cosa pinta molt i molt xula,
1: Oh, i tant.

0: FM. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Aviam, 9:15 ara mateix, exactament, d'aquest divendres, d'aquest 29 de maig del 2026.
1: Bueno.
0: Ha arribat el moment, per fi, de trucar a la persona guanyadora d'aquestes entrades pel Perucabil 2026, un festival de música electrònica a Alemanya, ubicat a l'aeroport de Visa. Entrades, vols, allotjament, tot plegat entre dins el pack del premi, d'acord?
1: Tot.
0: Més de 10 escenaris amb més de 300 artistassos de música electrònica.
1: Uau!
0: I tenim en total 9 finalistes. 5 de la setmana passada, 4 d'aquesta setmana, perquè avui és el dia per regalar aquestes entrades. Jan Ponsa, hola, eh?
2: Què tal? Bon dia. Estic molt nerviós ara mateix.
1: Hola, Jan.
2: Una responsabilitat molt important.
0: Tu ets el tio encarregat d'agafar un número a l'atzar dels
2: 9. Sí, sí.
0: Exacte, la Mainocent.
1: Les paperets aquí, eh?
2: És com la llegenda de Sant Jordi, eh? Cada cop surt allà la princesa.
0: El Jan, que d'innocent no té un pèl.
1: Tens molta responsabilitat ara mateix.
2: Bueno, a veure, Gemma, em passes els papers o...
1: T'esperes, espera, no posem emoció, ho diem ja, vinga,
0: home,
1: va.
0: Home, potser que ja toca, no?
1: Ai, vinga, va, treu paper.
0: Jan, remena els papers,
1: remena els papers.
0: Abans de res, ara trucarem a aquesta persona. Si no l'agafa, Jan, m'hauràs de dir el substitut.
2: Agafem un altre, per si acas.
0: Bueno, tu queda't amb el...
2: Queda't amunt, de moment.
0: Si no, ja buscarem un altre.
2: Faig així, va.
0: Aviam, la persona guanyadora de les entrades pel Perucabil és...
1: Tachan!
0: Sergi Rojo!
1: Ai, bravo!
0: Enhorabona, Sergi Rojo! Bravo! A veure, anem a trucar-lo directe per dir-li que s'emporta aquestes entrades pel Perucabil. Sergi Rojo, aquest tio, eh?
1: Mare de Déu! Tant de bons agafi el telèfon, perquè si no em caic a terra, eh?
2: Vaya regalasso.
1: Mare de Déu, que se n'anirà a Alemanya al festival a veure...
2: Amb l'avió i tot.
1: Els millors DJs, tio, de la història.
0: Home, Timmy Trumpet, Armin Van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, Charlotte David, Fisher, Harwell...
2: Serà per noms.
1: Creuem dits.
2: Sergi, agafa el telèfon.
0: Sergi, per favor,
1: eh? Sergi, sisplau.
0: Sergi!
2: Hola, Sergi.
3: Hola, bon dia.
0: Ets el Sergi Rojo?
3: Som jo.
0: Sergi, estaves escoltant Flash FM o no?
3: Estava escoltant-vos i acabo de pagar l'Alex.
2: Sí o no?
0: Doncs t'emporten les entrades pel Perucabil!
2: Quina casualitat, eh?
0: Sergi, que guapo, no, tio? Estàs content o què?
3: Sí, molt content.
0: Amb qui aniràs? A qui t'emportaràs d'acompanyant?
3: Amb la meva parella.
0: Ai, que cuqui. Com es diu la teva parella, Sergi?
3: Es diu Raisa.
0: Raisa.
1: Hola, quina més xulo!
0: Sergi, la Raisa. Molt bé. Doncs escolta, entrada doble per vosaltres, els vols també, l'allotjament al càmping del festival.
3: Olé.
0: I 3 dies de festivalot allà, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ai, ens alegrem,
0: Sergi,
1: molt per tu.
0: Fem una cosa, no pensis, ara t'agafarem les dades i, per favor, quan estiguis allà, fes algun vídeo i ens el passes, vale?
3: I us el passo, i fotos.
1: I tant.
0: I un xupito a la nostra salut, eh?
1: També, o dos.
0: Sergi, enhorabona, gràcies, fins ara, tio.
3: Molt bé, gràcies. Fins ara.
0: Bueno, qui fos el Sergi, qui pogués anar al festival.
2: Pogués.
0: Gràcies a tothom per haver participat i molt bon divendres, família.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900 351 351. Ara, càmera gratis.

0: El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
3: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
4: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
6: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
1: A Flash FM tenim el poder del ritme.
8: Flash!
1: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
8: Flash!
1: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

0: Raúl Alejandro. Aquesta és Diluvio. El Flash Matí, camí de les 9 d'aquest divendres. Bon dia.
1: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Els representants dels sindicats d'educació en vaga han passat la nit tancats a la seu del departament per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. La decisió l'han pres després d'una reunió maratoniana amb el departament amb pocs avenços. Poc després de l'anunci de la tancada, Niubó ha baixat dels despatxos i ha anat a trobar els representants sindicals per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. D'altra banda, els advocats de Jonathan Andy critiquen el tracte que va rebre el fill del fundador de Mango en la detenció de la setmana passada. De fet, la qualifiquen d'innecessària i creuen que permetre la imatge d'ell emmanillat és promoure una condemna social intolerable. I la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya comportarà un dels desplegaments policials més grans mai vistos al territori, amb més de 6.000 agents que vetllaran per la seguretat del Papa, la seva comitiva, autoritats i públic. Es tracta d'un dispositiu de seguretat amplíssim que limitarà els moviments de la ciutadania i la consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeix que hi pot haver circumstàncies incòmodes. Els esports. El Barça prepara el fitxatge de Julián Álvarez. El malestar entre el club blaugrana i l'Atlètic de Madrid ha augmentat els últims dies, ja que consideren que els blaugranes estan pressionant massa públicament pel davanter argentí. A més, l'Atlètic de Madrid també havia mostrat interès per Bernardo Silva, però l'aparició del Barça en l'operació ha canviat l'escenari. I també en futbol, Michel no continuarà al Girona. El club ha prescindit del tècnic 5 dies després del descens de l'equip a segona divisió.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu La Graciosa, la del Quevedo i l'Elis Crespo, des de l'àlbum El Baifo i des de la Casella de Mica Crac aquesta setmana també. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Bueno, com esteu vosaltres, eh?
1: Bé, bueno, espero que bé.
0: Desperts ja, sí o no?
2: Hola,
0: ui, la Rosi.
2: En la aviam. Graciosa vida más
0: sabrosa. Doncs així ens haguem nova hora nosaltres amb aquesta frase final de l'Elvis Crespo. Aprieta!
1: Aprieta.
0: 9 i 6 minuts ara mateix del divendres. Arrenca un nou cap de setmana. I el lloro que tenim una mica aquí de titular random, eh?
1: Doncs mira, la NASA busca a gent que sigui una miqueta artista.
0: Artista per què?
1: D'acord? Per fer diferents coses que us explicaré a continuació.
0: Perquè
1: ha llançat una convocatòria per cineastes, documentalistes, gent que composa, guionistes i altres professions creatives, com per exemple creadors de contingut, etcètera.
0: La NASA.
1: Etcètera. La NASA.
0: Uh-huh.
1: Per què estan cridant aquesta gent? Doncs perquè el que volen és documentar l'abans i el durant i després les missions que està portant a terme, d'acord?
0: Vale.
1: Perquè volen, és com tenen un reactor nuclear que volen instal·lar a Mart el 2028, vale?
0: Mare de Déu.
1: I què volen? Donar-li bombo, a més no poder, no està remunerat aquesta feina, vale? Si tu fas un documental o fas creació de contingut o fas una poesia, jo que sé, qualsevol cosa, no t'ho paguen, però és com un 50-50, un win-win, com li diuen ells.
0: I què passa, que la NASA no té pasta de sobres com per poder-te pagar a tu la teva feina?
1: Són uns garrepes. La NASA escollirà a 10 socis per donar-los l'entrada a les seves instal·lacions, entrevistar el personal i conèixer de primera mà doncs, els preparatius d'aquestes missions. És com, no et paguem, però t'infiltres, no?, el que ve a ser dins de la NASA.
0: Ok.
1: Així que, bueno, mira, si ho voleu fer, encara esteu a temps de presentar-vos.
0: I això és perquè volen, què?, una mica més de...
1: Bombo. Sí, exacte. Volen que donar-se a notar, donar-se a veure, ja sabem com és la NASA.
0: Falta poesia a la NASA, eh?
1: Falta poesia.
0: Massa vocabulari tècnic, massa Houston tenemos un problema i falta aquí una mica de poeta, eh?
1: Si algú que ens escolta és artista, doncs que hi apliqui, llavors vingui aquí al Flash Matí
0: a
1: explicar-nos-ho tot.
0: Que tampoc pagarem igual que la NASA. Per tant, ja està, serà més de lo mismo, eh?
1: Estaran acostumats a que no els paguin, ja està.
0: Exacte. Nova hora en marxa, vinga, hem de fer sonar el BL, a l'Omar Curs o als Figaflauas.
3: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: I amb aquest sol, la Marina està més morena que mai, eh?
1: Està torrada.
0: Ai. Suau!

És Omar Kurz. Amb una cançó que sonarà de valent aquest estiu, jo crec que moltíssimes vegades i a tot arreu, eh? És el Coco! Amb aquestes onades de platja d'estiu, 100%, camí d'un quart de 10. Amb InfoJobs sabeu que...

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot.
6: Aquest 30 i 31 de maig aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les entrades a aquariumbcn.com.
7: Atenció, riders!
6: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de cross country.
7: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
6: 3 dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
7: Tu ho perdràs?
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència destacada i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
13: Em sento guapa.
14: I jo em sento guapo.
13: Jo confio el meu pentinat a l'E-Salon.
15: I jo també.
13: L'E-Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls, número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. L'E-Salon.
16: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
17: Ah, no? I com us ho heu fet?
16: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
17: Ui, sí! No sento res.
18: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
19: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11.

0: Fem som al Flash Matí, com esteu vosaltres? Què pretendes a esta hora? Doncs mira, aixecar el país una miqueta, Gemma Manzanero.
1: Fem el que puguem a aquesta hora, epa!
0: Home! 9 i 23 d'aquest divendres, arriba el cap de setmana, ho volem celebrar amb un petit detall per a vosaltres, eh? Avui tenim entrada doble també perquè aneu al Palmeo Festival, al Palmets Festival. Toma!
1: Ole!
0: Ole, ole, ole! El Beach Club del Camping Calago. A la Costa Brava, a Platja d'Aro. Si voleu anar, tenim una entrada aquí doble per a vosaltres. Vinga.
1: Vinga, m'envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin ha estat el millor estiu de les vostres vides.
2: Sí. Bon dia, Freseros.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Héctor. Pues mira, el meu millor estiu...
0: Sí.
2: Ha sigut fa un estiu.
0: Ah, molt bé.
2: No, dos estius.
0: Dos estius, dos.
2: Que és quan vaig conèixer la millor persona... Bueno, no la vaig conèixer. Oh, ja,
0: la vas conèixer amb
2: la millor persona del món mundial. Qui és? És la meva superdona.
0: Ah,
2: i,
0: molt bé,
2: bueno, i des d'aleshores tenim una família... A vegades som dos, a vegades som set.
0: Què vol dir això?
2: Oh, no, vuit.
0: Què vol dir això?
2: La dona, ai, la filla gran ja té nòvio.
0: Ja
2: a vegades som dos, a vegades som vuit.
1: Vale.
2: I és una bogeria, però és la millor bogeria de la meva vida.
0: Ai, que bonic.
2: Una abraçada a tothom, ja passar-lo bé. Mira, si em toquen les entrades, ja triomfem.
0: Ja te cagues.
2: Perquè
0: ja
2: no tenim nens aquell cap de setmana.
1: Ah, vale. Ja.
2: Però bueno, anirem segur.
0: Vuit seríeu dos, només dos, eh?
1: Mare de Déu.
0: Vale, vale, també diuen per aquí. Bon dia, guapíssims, el millor estiu va ser el post-Covid. És veritat, eh?
1: Ostres, sí, eh?
0: És veritat, eh? Diu, el qual va ser alliberació màxima, viatges, festa, gent, desfogue total.
1: Toma.
0: És tota la raó del món, eh? També diuen per aquí, aviam... El mejor verano de mi vida en 2009. Digo, fui a San Fermines, Monegros el fin de semana siguiente y después una semana en Ibiza escuchando a Rebeca Brown. No veas, ¿no, tía?
1: Mare de Déu, quin estiuasso.
0: ¿Vosaltres qué? ¿Quin record xulo teniu d'algun estiu?
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Aviam, entrada doble per anar al Beach Club del Club de Càmping. Beach Club del Càmping Calagogó, a Platja d'Aro, Costa Brava. Per treure l'art que portes a dins, que és molt, segur, molt. Ja, tinc més música d'aquesta, eh?
1: Escolta, que el teu punt és... Ole!
0: Entrada doble, poca broma.
1: El movimiento de tu cintura.
0: Beach Club. Platja d'Aro. Costa Brava. Si és que millor no podria sonar això, eh? Millor no podria sonar. Bueno, sí podia sonar, com aquesta cançó.
1: Exacte.
0: Saps o no saps?
1: Una miqueta de droga, no?
0: Canvia dos quarts de deu, amb Mora i Cetangana. Última...

0: intento meditar.
1: Ràdio Flashback Andorra, flash informatiu.
2: Bon dia, us parla aquí en Barceló, una operació conjunta entre la policia, la WIFAN, la Guàrdia de Finances Italiana i la policia espanyola va destapar una xarxa vinculada a la màfia siciliana de Matteo Messina Denaro amb presència societària al nostre país. La investigació iniciada l'any 2024 ha permès descobrir un entramat internacional de béns, empreses i actius valorats amb més de 200 milions d'euros, dels quals aproximadament 1,5 milions s'han localitzat al Principat. La investigació es va centrar en una dona que havia residit durant 17 anys a Andorra i que mantenia vincles amb un dels principals col·laboradors de la Cosa Nostra. La dona, el seu fill i el dirigent mafiós han estat detinguts aquest dimecres. Les autoritats consideren aquesta actuació una de les operacions més rellevants dels darrers anys. Anem a Canillo. Tres famílies propietàries de terrenys afectats pel projecte del futur telecabina de Canillo i l'Armiana han notificat oficialment al comú que rebutgen autoritzar el sobrevol de les seves parcel·les. La decisió es va comunicar a finals d'abril després de diverses reunions amb responsables del comú i tècnics del projecte. Els afectats consideren insuficients els canvis introduïts respecte a la proposta inicial i mantenen el desacord amb la infraestructura plantejada. També defensen que si el projecte es vol impulsar apel·lant a l'interès general, s'haurien d'activar els mecanismes legals corresponents, inclosa una eventual expropiació del dret de sobrevol. Els propietaris rebutgen igualment que el telecabina pugui comportar una revalorització econòmica dels terrenys afectats. Canviem de tema, el Ministeri de Salut impulsarà aquest any el Pla Oncològic Nacional amb l'objectiu d'ampliar els programes de detecció precoç del càncer. Entre les mesures previstes destaca l'estudi per posar en marxa una prova pilot destinada al cribratge del càncer de pulmó, un dels tumors amb més incidència i mortalitat. El pla també contempla, fins al 2030, incorporar nous controls de detecció per al càncer de coll uterí i de pròstata, així com reforçar els programes ja existents de mama i de còlon. I parlar de l'Església, el copríncep episcopal i bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, ha anunciat diversos canvis a les parròquies del país que es faran efectius a partir del 1 de setembre. Mossèn Pepe Gisbert deixarà Sant Julià de Lòria per assumir noves responsabilitats pastorals a la Seu d'Urgell i diferents parròquies de l'Alt Urgell. El relleu a Sant Julià el prendrà Joan Pau Esteban i Osma, actual rector de Sort, que també serà responsable de l'església de Santa Coloma d'Andorra la Vella.

0: señal desde el primer álbum Donde Quiero Estar. Busca, busca.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Què tal, com esteu? Divendres en marxa, 29 de maig del 2026. Ara mateix passen 4 minuts de 2:15. Va, amunt! 3, 2, 1.

0: ràpida de Yankee, la Music Sessions número 0. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Va, aquí és divendres, que hi ha molta música nova i un dels temazos de l'estiu, que és aquest, eh? Oreo,
1: Oreo, Oreo.
0: La nova del Juan Magán amb Oreo. Les galetes, oi, que en són de bones, eh?
1: Ai, que pilotes, són de bones. Ai. Toma ja! Ole, ole,
0: clar,
1: ole,
0: al final arriba l'estiu i amb aquesta calor ja no sabem quina serà la cançó de l'estiu, però aquesta té números, eh?
1: Aquesta s'enganxa molt fàcilment, eh?

0: Es diu El Ritual, per si algú tenia dubtes. El Ritual, la nova cançó d'Oreo i Juan Magán, que ja podeu escoltar a tot arreu. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal, com esteu? Bon dia.
2: Hola, Jan.
0: Què tal, Jan? Com va aquest matí de divendres? Bé o no?
1: Sí, molt bé, perdona.
0: Molt bé. Escolta, fa molta calor, això ja no,
1: sí,
0: és, això
1: no és novetat.
0: No és novetat, però la dinàmica ha de seguir sent aquesta els propers dies o què?
1: Doncs mira, la bona notícia és que la calor, per una banda, fluixa i per l'altra arriba més inestabilitat meteorològica, que ens portarà més coses. Anem per pams. Avui, de moment, matí molt tranquil, amb molt sol a tot Catalunya. A la tarda creixeran alguns núvols de més a punts del Pirineu, que ja deixaran alguns ruixats sobretot al Pirineu de Girona i punts del Prepirineu. I la tendència cara al cap de setmana és que els matins segueixin sent estables, però tornem a tenir ruixats i tempestes intenses i potents al Pirineu i al nord de la Catalunya central. I les temperatures comencen a normalitzar-se.
0: Bé, per ja tant, tocava, eh?
1: Ja comença a ser hora que el temps doncs faci...
2: Però
1: que
2: hem de portar pantalons llargs una altra vegada? O
1: sí, pantalons llargs, anorac,
2: no,
1: corro...
0: No, no,
2: no.
1: Home, no, Gemma, ara hi ha els pantalons curts ja...
2: Vale, era un dubte que tenia, per
0: ja venir-vos a fer. Ja es queden per sempre.
1: Per cert, puc dir una cosa?
0: Suma i tant!
1: Doncs mira, aquesta nit s'ha fet la màxima més alta a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades en el mes de maig.
0: Però escolta, això és una cosa molt important, no?
1: Això és una dada històrica.
0: És bèstia, eh?
1: S'ha fet una mínima per sobre els 25 graus a l'Observatori Fabra. Amb més de 100 anys de dades no hi havia hagut un maig on hi hagués una nit tan càlida com aquesta.
0: I m'ho crec, eh? M'ho crec.
1: Jo m'ho crec també perquè déu-n'hi-do la calor que he tingut.
0: No hem viscut tants anys, però uns quants sí, com per saber que el maig no ha de fer aquesta calor, eh?
1: Així és.
0: Sens dubte.
1: Canvi climàtic.
0: Ai, sí, jo m'haig
2: climàtic.
0: Jan, temperatures d'ara mateix, aviam.
1: Vinga, anem a la capital de la Terra Alta, Gandesa, amb 24 graus, a Sabadell 28 graus, a Tírvia el Pallars Sobirà 11 agradables, 14 graus, i anem a Font-rubí, a l'Alt Penedès, amb 25 graus.
0: Molt bé, Jan, bon cap de setmana, tio.
1: Igualment, que tingueu un bon cap de setmana, família.
2: Igualment, adéu.
0: Cano, Justin Quiles, sona el Flash Matí de Flash FM. Bebe.

0: Bebesita és la Noel. Amb això que es diu Amanece, de nou a Flash FM. Flash Matí. Ja sabeu, com cada dia, de 6 a 11, bon dia a tothom. Avui ens hem llevat amb molta música nova, per exemple. Mike Towers ha publicat nou tema. Que ho sabíeu.
1: Sí.

0: exemple. Rau Alejandro ha col·laborat amb Young Miko, que això és una col·laboració que, bueno, ja li teníem ganetes perquè se'ls havia vist molt juntet a xarxes, eh? Molt juntets.
1: Bueno, però res sentimental, eh?
0: No. Pues no, perquè ella no t'interessa.
1: No, ella, no sé si és bisexual o lesbiana total.
0: A la truqueria li preguntaria, però...
1: No ho sabem.
0: No tenim el seu telèfon. No? Té tota la pinta. Es diu Aquel Diciembre. I rebuscant entre les cançons noves, n'he trobat dues del David Guetta avui.
1: Home, que bé.
0: Però m'han deixat una miqueta allò amb ganes de més. En què opines tu?
1: Què vols dir, a més? Que t'ha agradat?
0: Que no gaire.
1: Ah.
0: David Guetta ha col·laborat amb Jennifer López amb una cançó anomenada Sálvame Hoy.
1: No sé si durarà siempre, pero solo
0: nunca tu amor puede sálvame hoy. Aviam què us sembla. És molt, molt tranquil·la.
1: Però això és reggaeton, quasi, tio.
0: Sí.
1: Què fa el David Guetta?
0: I ha fet un altre que es diu...
1: No.
0: Sad Girls, amb la Bibi Rexha.
1: Bueno.
0: Però a mi em falta un David Guetta una miqueta més canyero. Em falta, no sé...
1: Aquí falta molta xitxa, tio.
0: El veig molt avorridot últimament, sí, el Guetta, eh?
1: Està poc inspirat, jo crec que li falta una miqueta.
0: Potser perquè
1: de...
0: està esperant una miqueta per fer... Un temazo bomba, que te cagues.
1: Sí, pues que espavili, no?
0: Saps que Flashy Ice Cream, el dels Dorayakis, també ha fet nou tema.
1: Em pensava que dius que també col·laborarien amb el David Guetta. Dic,
0: bueno,
1: home,
0: no ho sé, no crec.
1: Estaria guapo, eh?
0: Flashy Ice Cream avui ha publicat Imagina.

0: Bueno, doncs aquestes són algunes de les novetats musicals d'aquest divendres. A Issa, el del muchacha, també ha fet un tema. Que es diu Tu. Vull dir, si llegeixes el títol, és vale. Tu, amb algunes majúscules.
1: Sí.
0: Tu.
1: Fantàstic.
0: Va, divendres en marxa, 29 de maig de la 26. Amb més música per vosaltres, més ritme per aquest divendres. Contrabando, Raulito, Wisin, Yengo Flow.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
4: i aquest? A què es dedica?
3: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta.

0: 15 sense anar més lluny o entra a muebleslafabrica.com.
1: La cas comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom. Flash.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a

0: amb la nova línia, les del Besito Nada Más, en aquest cas col·laborant amb el Canari a El Golpito. Som al Flash Matí, és divendres, dale.
1: Vale.
0: Vinga, pues vale. El Golpito, el Flash Matí, 29 de maig, recta final d'aquest mes de maig, amb el Flash i Ice Cream.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 10 en pocs minuts. Els sindicats de mestres i professors i educació es tornaran a reunir per continuar negociant. Aquesta reunió marca les primeres hores d'una nova jornada de vaga dels docents, que avui està convocada al Baix Llobregat i al Penedès. Representants dels sindicats convocants a la protesta han mantingut el pols passant la nit tancats a la conselleria per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. D'altra banda, els advocats de Jonathan Andic critiquen el tracte que va rebre el fill del fundador de Mango en la detenció de la setmana passada. De fet, la qualifiquen d'innecessària i creuen que permetre la imatge d'ell emmanillat és promoure una condemna social intolerable. I un dron rus ha impactat contra la teulada d'un edifici d'apartaments a l'est de Romania que forma part de l'OTAN. L'impacte ha provocat un incendi i ferides a dos veïns que han patit talls. El Ministeri d'Afers Exteriors de Romania ha qualificat aquest incident com una escalada greu i irresponsable per part de Rússia i ha avançat que prendrà mesures diplomàtiques per la greu violació del seu espai aeri. Els esports. El Barça prepara el fitxatge de Julián Álvarez. El malestar entre el club blaugrana i l'Atlètic de Madrid ha augmentat els últims dies, ja que consideren que els blaugranes estan pressionant massa públicament pel davanter argentí. A més, l'Atlètic de Madrid també havia mostrat interès per Bernardo Silva, però l'aparició del Barça en l'operació ha canviat l'escenari. I també en futbol, Mitchell no continuarà al Girona. El club ha prescindit del tècnic 5 dies després del descens de l'equip a segona divisió.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
2: Flash FM.
4: La que manda.

0: la setmana a la llista de Flash FM. El Muchacha, Aisa, RUFV, Kremli. Demà a la tarda repassarem de nou els 45 temes del calibre. Per tant, sabrem si aquesta cançó repeteix o no per segona setmana consecutiva com a número 1. Aviam, nova hora en marxa del Flash Matí, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, eh? Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Aviam, quan sona aquesta cançó us podeu imaginar què és el que està a punt de passar en antena, no?
1: Home, jo espero que sí, perquè és el moment de repartir la samarreta exclusiva del Flash Matí.
0: Si ara algú d'aquí està, bueno, té el mòbil a la mà, pot trucar i tal, doncs ara teniu l'oportunitat de fer-vos amb una d'aquestes samarretes exclusives, edició limitada, por la mañana café, por la tarde ron, les del Flash Matí, que són gratis, evidentment.
1: I molt maques.
0: Però només us demanem que truqueu i ja ho esteu fent a través del 93-545-6868. Més fàcil, impossible.
1: Ai.
0: Més fàcil, impossible.
1: Bueno, bueno, avui estem regalant... No, dic que avui estem entre que regalem peruca vil, entre que regalem la samarreta, entre que regalem el Palm Beach.
0: De tot.
1: Mare de Déu,
0: de tot. Hola.
1: Quin divendres.
2: Hola.
1: Hola.
0: Què tal, com et dius?
2: Hola. Anna.
0: Hola, Anna. Ui, estàs una mica pequina, aviam. Anna, des d'on truques?
2: Des del cotxe a Tarragona.
0: Des del cotxe a Tarragona. I què fas al cotxe? Camí de la feina o com?
2: Bueno, de compres, després
1: vaig
2: a treballar.
1: Oh,
0: ah, de compretes de divendres, Anna. Doncs bé, aquesta samarreta no l'has de comprar, perquè te la regalem ara mateix. Bravo, Anna, bravo, Anna, per tu. Anna.
1: L'Anna i la cobertura.
0: Ui, els mans
1: lliures. La cobertura, eh.
0: Anna.
2: La cobertura és dolenta.
0: No passa res, no passa res. Anna, escolta, gràcies per trucar, per escoltar-nos, que tinguis bona estoneta de compres i bon cap de setmana, d'acord?
2: Gràcies.
0: Por la mañana café, por la tarde compras. No pengis, Anna, que t'agafarem ara mateix les dades. Obrim així aquesta nova hora d'aquest programa Flash Matí, cinquena i última hora d'aquest programa, edició divendres, amb el cap de setmana a tocar.

La versió original, Emilia i Tini, juntes. El Flash Matí d'aquest divendres. Som el despertador més musical de tota la ràdio per tots aquells i aquelles que esteu a les carreteres del país. Catalunya, Andorra, fronteres. Aixecant el país, començant el cap de setmana a poc i especialment amb bon ritme. Cançons com aquesta. Sona Claren des de Puerto Rico.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
2: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
3: És tancat amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
4: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
8: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-l'ara a andorratelecom.ad.

0: Rosela, Flash FM. A les 10 i 20 minuts, ara mateix d'aquest divendres, precap de setmana. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Escolteu Flash FM, som al Flash Matí, tenim noticieta de rigor, com
1: doncs
0: sempre.
1: Sí. I la protagonista serà Girona.
0: Girona?
1: Girona m'enamora. I és que es convertirà aquests dies en l'escenari d'una producció que tothom coneix de sobres, que és Tomb Raider.
0: Tomb Raider a Girona?
1: Que la protagonitzarà aquesta vegada la Sophie Turner, que és la pèl roja de Joc de Trons, per la gent que no la ubiqui ara mateix. I han escollit el Barri Vell per rodar alguna de les escenes de la nova sèrie, en aquest cas, no pel·lícula, sèrie, eh?
0: Però no és perquè busquin actors ni actrius, és simplement que han dit que ho faran allà, no?
1: Exacte. De fet, això serà produït per Amazon Prime Video i, bueno, ja han dit que la protagonitza la Sophie i és coneguda per moltes altres coses, a part de Game of Thrones, i per la salsa de la seva vida amorosa, que també és molt interessant.
0: Ah, sí? Bueno, explica'm. Sí. No.
1: Bueno, escolta, és que ha patit una ruptura, que estava amb el... És que no sé si li fotré la pota, però un dels Jonas Brothers o del...
0: No fotis.
1: Un d'aquests.
0: Ui, m'estava interessant més això que Tomb Raider ara
1: mateix. Ah, que sí. Bueno, aquest divendres, o sigui, avui comença i s'allargarà durant els pròxims dies doncs pel Barri Vell de Girona,
0: no?
1: D'acord? Per tota la ciutat, així que potser si feu una volta per allà trobeu a la Sophie Turner o us trobeu al director o a qui sigui.
0: I feu un cameo a Tomb Raider.
1: Sí, i també demanen la col·laboració de la Falera gironina i els Diables de l'Unyar.
0: Per fer també alguna cosa i que apareguin a la sèrie.
1: No ho sabem. Potser volen fer algun tipus d'espectacle o alguna cosa, no? Perquè surtin de fons, no ho sé. Veurem, però està interessant, perquè Girona és preciosa. És normal que
0: si
1: hi ha
0: veieu,
1: molts de rodatges allà.
0: Si ho veieu, ens passeu una foto. Ah,
1: sí,
0: tinc ganes de veure que seré un set de rodatge d'una sèrie així.
1: Sí.
0: Molt guapo. 10:22 minuts. Bon dia, bon divendres. Arriba el cap de setmana. Es nota, eh?
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Es nota, eh? Juan Magán i Omar Montes ho tenen molt clar, també.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amigo en una calle de Madrid.
3: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: and I Know It. Una de les mítiques de Selen Fao. Uns personatges, eh? L'any 2011, estrellant de la màniga aquesta i moltes d'altres que van sonar de valent. També aquí a Flash FM. 11:15, bon dia, Gemma de Wey.
1: I'm sexy and I know it.
0: Ai, sí.
1: Ole!
0: Toma!
1: Toma!
0: Avui estem regalant-vos al Flash Matí una entrada doble perquè aneu el 13 de juny, dissabte 13, a El Palmeo Festival, al Palmeig, al Beach Club del càmping Cala Gogó. Costa Brava, Platja d'Aro, per treure tot l'art que porteu a dins.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin ha estat el millor estiu de les vostres vides.
0: Aquesta és la pregunta d'avui. Repassem-ne una, per exemple.
2: Buenos días, TGPM. Me gustaría participar en el concurso. Mi verano más bestia fue cuando cumplí 18 años, al poco tiempo me saqué el carnet de coche.
0: Qué bueno.
2: Y cuando me dieron el carnet, me compré mi primer coche, que era un Renault Clio. Y yo con tres amigos más nos fuimos por toda España a recorrernos toda España en coche sin tener...
0: ¿Qué?
2: No había ni móviles, ni nada. Tirando de la guía Michelin.
0: Ya.
2: Y sin alojamiento, durmiendo en donde cogíamos, donde nos apetecía.
0: Qué bo, ¿no? Claro, o sigui, ha de ser molt guai perquè, a més, això, vas a l'aventura totalment, eh?
1: Sí, fas pinya, fas pinya.
0: 628-06-0513, encara podeu aconseguir-ne una entrada doble pel dissabte 13 de juny, el Palmeo Festival, al Beach Club del càmping Gala Gogó a Platja d'Aro, Costa Brava.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Son de este mundo. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
3: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
0: I amb el Bad Bunny.

0: Austin, baby. La Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Com m'agrada.

cuerpo. Omar Kurz, amb una d'aquestes cançons que probablement sigui cançó de l'estiu d'aquest 26. Coco és el títol. I parlant d'estiu i d'Omar Kurz, ells tenen en comú també una altra cosa, i és que ell forma part del cartell del Xer Festival. I és que Flash FM és emissora oficial de nou del Xer Festival. La 8a edició arriba aquest estiu, els dies 24 i 25 de juliol, amb els artistes més forts del moment. Un d'ells és també, per exemple, aquest que sona, Mike Towers, eh? No fallarà la seva cita amb vosaltres al Xer Festival d'aquest any. Com us dic, també Omar Kurz i De La Fuente, i a més David de la Rose, RUFV, Jan Block i molts més. Això serà, tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival, 24 i 25 de juliol, al Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona. El cartell superpotent, i queden poques entrades. Aconseguiu la vostra a xerfestival.org. xerfestival.org. Flash FM és l'emissora oficial.

0: Flaix Matí.
1: Creuem dits.
2: Sergi, agafa el telèfon.
3: Sergi, per favor.
1: Sergi, sisplau.
2: Sergi.
4: Hola, Sergi.
5: Hola, bon dia.
2: Ets el Sergi Rojo?
5: Som jo, som jo.
2: Sergi, estaves escoltant Flaix FM o no?
5: Estava escoltant-vos i acabo de pagar la
2: lectura. Sí o no? Doncs t'emporten les entrades pel Perú. Sergi, que guapo, no, tio?
0: Flaix Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
6: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap pla. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia, aquí teniu, un souvenir per la mare.
8: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
7: Taxi, on sigui.
8: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
2: A Flaix FM busquem provadors per les wrap-up, les festes preuniversitàries, que tindran lloc quan acabi la CL, és a dir, aviat, molt aviat. Podríeu guanyar 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres. 1.000 euros, entreu a infojobs.net. Allà teniu l'oferta al perfil de Flaix FM. Flaix Espai FM és el que heu de ficar al cercador i així trobareu provador de festes. Si ets la persona seleccionada, t'emportaràs 1.000 abraços per assistir a les wrap-up, les preuniversitàries de Flaix FM. Amb Infojobs, la teva primera feina és aquí.
9: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
10: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
9: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
10: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
0: Andorra. Flaix FM 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: El flash matí d'aquest divendres arriba al cap de setmana.
1: Flash matí. Experts en despertar zombis.
0: Però de moment aquesta jornada s'ha començat xinutxar-ho amb tot el ritme d'aquest programa, d'aquesta emissora. Flash matí a Flash FM, allà on sigueu. Gràcies per ser-hi. Sona John Summit i Fercho.

0: a través del Flash Matí de Flash FM aquest divendres 29 de maig. Ja s'acaba aquest programa.
1: Ai, sí.
0: I
1: ens fa callar el Bad Bunny, eh?
0: Podríem ja anunciar que tenim en Bad Bunny la propera setmana, no?
2: Juliol. Bad Bunny.
3: ¿Dónde está la gente en la casa?
2: Propera setmana. Flash FM.
0: Però hem decidit que encara no ho farem.
1: Que dolent que és.
0: No, però sí que hauríeu d'estar atents i atentes al llarg del dia d'avui, al cap de setmana, perquè en qualsevol moment us direm què tenim per vosaltres i amb Bad Bunny de cara a la propera setmana. Nosaltres d'aquesta manera tanquem el Flash Matí d'aquest 29 de maig. Aquest diumenge estarem de festa a Flash on Tour a la Festa Major del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Molt bé.
0: Aquest diumenge a les 8 del vespre us esperem al Sergi Domena, al Jaume Riu i que us parla l'Héctor Ortega al Parc de l'Alhambra de l'Hospitalet de Llobregat. I tanquem Gemma de Güell amb una dada curiosa.
1: Durant la nostra vida mengem de mitja unes 8 aranyes mentre dormim.
0: Bé.
1: Aquesta és la dada.
0: Aquesta és la dada.
1: Quantes n'haurem menjat de moment?
0: Doncs potser unes 6, jo crec que ja sí, no?
1: Qui diu aranyes diu cuques, qui diu cuques diu mosques.
0: Bitxos en general, insectes.
1: Sí, exacte.
0: Bon profit, vinga, perfecte.
1: Quina gana!
0: Amb aquesta dada tanquem el Flash Matí, tanquem aquestes 5 hores de show. I tornem dilluns. Ara bé, gràcies a aquells i aquelles que han anat participant al concurs del Perú Cabil. Avui hem regalat per fi l'entrada doble, més els vols, més l'allotjament a un festivalàs d'Alemanya d'aquest estiu. I hem regalat també entrades pel Beach Club del càmping Calagogo a Platja d'Aro. Hem regalat la samarreta, hem repartit moltíssima música i us desitgem molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: a ella ya. Mira, m'encanta, m'encanta aquesta cançó, em sembla literalment graciosíssima, o sigui, superdivertida. Quevedo i Elvis Crespo juntets amb aquesta mena de... entre mambo, bueno, una cançó divertida. Em fa molta gràcia perquè diu en tu corazón cabe poca gente como la graciosa, concretament perquè són 8 quilòmetres de llargada d'illa i, si no recordo malament, viuen aproximadament unes 700 persones. Així que sí, la graciosa és petita, petita.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, doncs ara que ens hem presentat és el torn d'una batxatita. Romeo Santos i Prince Royce, dos figures molt grans d'aquest gènere, es van decidir juntar per donar-nos no només una cançó, sinó que un àlbum sencer col·laboratiu. L'àlbum es diu Better Late Than Ever i esteu escoltant Dardos.

Aquesta que és la Karol G que ens portava aquest Provenza al 2022 i hi ha una sorpresa amagada darrere i és que si pareu atenció us adonareu que Bad Bunny apareix cantant a les veus de fons, lo que se dice més comúnment com los coros. Pues sí, apareix per allà la seva veu. Ens quedem per aquí amb Emilia Tini, Nicki Nicole, això d'aquí és el Blackout.

0: 93.8.
1: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: El nostre so és únic.

Doncs mira, aquesta aquí és la veu del Rau Alejandro, molt ben acompanyat al Bizarrap a la producció, amb aquesta aquí que es diu Baby Hello. Fàcil, no fàcil d'esmenar, per lo que sea. Ens quedem perquè Mike Towers i Quevedo.

Justin Quiles i Chimbala amb aquest perreïto que es diu Loco i ens arriba avui divendres, que l'agafem amb ganes, eh? Tenim ganes de cap de setmana, que per cert, en res us explico que tenim festes a Plaça FM, eh? Res nou. Ens quedem amb Quevedo.

0: Adele i a la producció Oh Beyond the Drums amb aquest temazo que ja ens porta acompanyant diverses temporades i es diu Mi Refe. Per cert, us vinc a explicar una cosa important i és que d'aquí res, el dilluns, iniciem algo relacionat amb Bad Bunny però que no podem dir gaire. De moment us deixo aquest petit spoiler. Atenció, eh?
1: Juliol. Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana. Flash FM.
0: Propera setmana, no podem dir gaire més, així que tothom atents a partir de dilluns. Jo la...

Plan B, Chencho i Maldi, de fet, són família. Són família, però després, més tard, es van separar per fer els seus projectes individuals. I com a resultat, doncs mira, vam tenir la carrera tan exitosa de Chencho Corleone, però que sapigueu que comença d'aquí, del Plan B. I recuperem aquesta del 2015. Ens quedem amb l'amor...

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí era Aisa, RVFV i Kremli, tots juntets, amb aquest aquí que es diu Muchachacha. Cançó amb la que inaugurem nova hora i, per cert, és el número 1 d'aquesta setmana de la nostra llista, del calibre 45. Som-hi, va, arrenquem nova hora. Abans, però, em presento.
2: Flash! En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, doncs mira, ens quedem perquè amb Cano i Justin Quiles, cançó que a mi personalment em sembla perfecta per començar nova hora. Es diu Olvidarnos de tot.

Talent d'aquí, perquè tenim a la Chanel, que per cert és del Baix Llobregat, i també ens quedem amb l'Abraham Mateo, que l'acompanya en aquest equip que es diu Clavaito. Per cert, ens anem amb un altre duo que té ganes de jugar. Venen calentets, venen picantons. Mandial i Chencho Corleone, amb aquest equip que es diu

0: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

Lola Índigo y Manuel Turizo. Amb aquesta que és ni una, ni dos, ni tres, sinó mil coses, la Glovo que ens arribava fa un parell de temporades. I és el torn de Russowski, que fa aproximadament un any ens portava l'àlbum Daisy, on dintre hi trobàvem aquesta Malibu.

La veu de Sebastián Yatra, molt ben acompanyada de la Batlle, la Alba Farelo, amb aquesta aquí que es diu 2AM. Per cert, ens movem cap a Omar Cuz. Una de les últimes cançons que ens portava el seu últim llançament d'àlbum. Aquesta aquí es diu Coco i ens porta directament a l'estiu.

no vol veure només bitllets de 100, eh? Aquesta aquí és la Rosalia, amb un dels projectes que té en català. Aquesta aquí es diu Milionària i ens el presentava el 2019. Ens quedem amb Young Sister i Kremlin, que ens presenten aquesta mena de versió de El culo de Pitbull mitiquíssima, doncs mira, edició 2025. Dime cómo lo

Rau Alejandro i Rússia amb aquesta col·labo que es diu Santa i ens arribava en forma de single. És el torn de J.C. Reyes que arriba aquí a l'antena a Flash FM amb aquest exitàs que es diu Loquita en aquests últims minuts de l'hora.

0: En la Graciosa. This is Flash FM. Doncs mira, en la Graciosa es troba per aquí Quevedo i Elvis Crespo, un duo que ens porten una cançó perfecta per inaugurar nova hora. No sé parlar. Vinga, va, que ja estem pràcticament als últims dies de maig, eh? Ja en un parell de dies som juny. I arriba l'estiuet i la caloreta.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens anem amb els ritmes de Hugel. Aquesta aquí es diu Jamaican, més coneguda com a Bam Bam. Molt bon dia, Catalunya i Andorra. Som-hi, que som divendres.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020. Em sento guapa.
2: I jo em sento guapo.
1: Jo confio el meu pentinat a Le Salon.
3: I jo també.
1: Le Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Le Salon.
4: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
5: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquesta va ser la cançó de l'estiu indiscutible de fa, doncs mira, un parell de temporades. Una Karol G enamorada i sobretot il·lusionada. Què es pregunta que hagués passat si haguessin estat junts abans? Doncs mira, no ho sabem. El que sí que sabem és que ha sortit aquí un temazo i sobretot que ens hem de deixar d'Isis.

Doncs mira, Anuel AA i Tekashi 69, dos personatges polèmics, però que a l'hora de fer cançons sempre sabien com trobar el hit. Ens anem cap a Jay Wheeler. De fet, baixem revolucions, ens posem romàntics i nostàlgics. Aquesta aquí es diu De Lejitos. Baby,

Manuel Turizo i Capo, tan romàntics com sempre. I ens anem cap a Mike Towers, concretament cap a la W Sound número 23. A la veu Mike Towers, també com acompanyant Wes Cole, i a la producció Obi on the Drums.

0: Mora Feita, ens portaven el 2022 un temazo d'aquests que si tens el cor trencat el cantes a ple pulmó. Per cert, la següent cançó li tocava a Bad Bunny, però us haig de fer un petit spoiler del que es vindrà la setmana vinent, però no puc dir gaire, eh?
1: Juliol, Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana, Flash FM.
0: Propera setmana, Bad Bunny, Flash FM, no puc dir gaire. Però, mentre us aneu imaginant què pot arribar a ser, us deixo per aquí amb Nueva York, un dels majors èxits de l'àlbum, del darrer àlbum, de fet, que fa poquet va estar aquí a Barcelona i aquest cap de setmana inicia

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. La llei de desintervenció dels lloguers ja es troba en la fase final de tramitació parlamentària després del seu pas per la Comissió Legislativa d'Economia. En quatre sessions de treball, la majoria ha descartat 42 de les 43 esmenes presentades dels grups de l'oposició, deixant el text pràcticament igual que en la seva versió inicial. L'única modificació incorporada correspon a una proposta d'Andorra Endavant que prohibeix als no residents desenvolupar activitats comercials en habitatges destinats a ús residencial. Aquestes activitats s'hauran de dur a terme en espais específicament habilitats com despatxos, coworkings, locals comercials o naus. El projecte arribarà al ple del Consell General en principi aquest proper 4 de juny. I per altra banda, Demòcrates ha presentat esmenes a la modificació de la Llei dels Drets dels Infants i dels Adolescents amb l'objectiu de limitar l'ús dels dispositius digitals als centres educatius. La proposta estableix que els telèfons mòbils i altres aparells electrònics només es puguin utilitzar amb finalitats estrictament pedagògiques. Paral·lelament, també es planteja que tots els sistemes educatius incorporin formació específica amb competències digitals per als alumnes dins de les mesures destinades a reforçar la protecció dels menors en l'entorn tecnològic. A notar que Andorra participa un any més a la Fèria del Libro de Madrid, que se celebra amb la seva 85a edició al Parc del Retiro des d'avui i fins al 14 de juny. El Principat compta amb un estand propi per quarta vegada. I la gastronomia andorrana té un paper destacat a la segona jornada del Tast a la Rambla de Barcelona. El Principat hi participa en diverses activitats centrades en la seva identitat culinària i en la promoció de la marca Gastronomia d'Alta Muntanya. Aquesta presència forma part de l'estratègia impulsada per Andorra Turisme per reforçar el posicionament internacional del país com a destinació gastronòmica i potenciar-ne la projecció exterior.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash FM.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

El Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el Bele, tots tres juntets, mira, fent aquest temazo, que ens recorda que, mira, que el bon temps està aquí, sobretot el cap de setmana, eh? Quin bon rotllo, com ens agrada. Per cert, ens quedem perquè amb Omar Cruz, amb aquest temazo que s'incloïa dintre del seu últim àlbum, del seu últim projecte. Aquest aquí es diu Coco.

Doncs mira, aquest aquí era el Taki Taki, on també hi participa la Selena Gomez i fa especial il·lusió que ho faci perquè fa bastant que no fa música de reggaeton, ja fa uns quants anys. Per cert, parlant de temes com aquest, tan mitiquíssims que han marcat la història del reggaeton, aquest segurament sonarà a la festa Flash, a la festa Flash FM On Tour, que farem, bueno, que farà el Jaume Rigo, el Sergi Domena i l'Hector Ortega a la festa major de Santa Eulàlia, aquest diumenge concretament. A l'Hospitalet del Llobregat, el diumenge. Des de les 8 de la tarda fins a les 11 de la nit estaran repartint molta i molta festa. Aquesta aquí segurament també soni. Juan Magán i Omar Montés, amb aquesta aquí. Ayer la vi.

Alec i Yorgaki, qui per cert, Yorgaki va estar l'altre dia aquí a Flash FM, concretament al programa de, del Flash Urban, per la nit. Doncs mira, fent una entrevista ben i ben divertida. Per cert, pugem revolucions, va, a pujar volum! És el torn de Dimitri Vegas Like Mike, que ens porta aquest temazo en majúscules. Màquina Time, per celebrar i gaudir d'aquest inici de

0: Doncs mira, aquesta aquí ens arriba de la mà de Quevedo i Elvis Crespo. Es diu La Graciosa, perfecta per iniciar nova hora. Són les 3 i 4 minuts. Benvinguts i benvingudes a Flash FM. This is Flash FM. Doncs sí, mira, final de setmana, setmana que ha sigut més curta de lo normal per molts de vosaltres, sobretot els de la zona de Barcelona i àrea metropolitana. Pels altres, doncs mira, treballant com jo i sobretot, doncs mira, jo encantada de ser aquí al vostre costat un matí més.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, i ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens quedem per aquí amb Cano i Justin Quiles, que està aquí superbon roller. Es diu Olvidarnos de tot, perfecte, per aquest inici de cap de setmana.

0: Bad Bunny el 2022 ens regalava aquesta joia que es diu Moscow Mule. Sent una de les peces centrals d'aquell àlbum, per cert. Parlant de Bad Bunny, us vinc a explicar algo important. Bueno, més que explicar... Deixar per aquí un petit spoiler d'una cosa que es vindrà. Mira, la setmana vinent aquí a Flash FM.
1: Juliol. Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana. Flash FM.
0: I fins aquí podem dir, però bueno, pinta bé, eh? Pinta bé, ja us ho dic jo. Doncs tots ben atents a partir de la setmana vinent aquí a Flash FM a l'antena. Perquè es ve una cosa grossa, grossa. De moment, ens quedem per aquí amb Raúl Alejandro Wisin i Ñengo Flow, es diu Contra.

0: Montbuit. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Flash FM.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Aquest aquí és Hugel, amb el seu Exitas més recent. Aquest aquí es diu Jamaican i vosaltres probablement el coneixeu com a Bam Bam. Sonant aquí a l'antena de Flash FM. Ens quedem amb Omar Cuz i Ñengo

Doncs mira, aquest aquí és el conjuntito. Conjuntet que probablement aquest cap de setmana hauré de ser de màniga curta perquè les temperatures estan on fire. Ens quedem per aquí amb camins, somnis i promeses de sopa.

2019, un any carregat i replet d'èxits. De fet, és que, des del meu punt de vista, el reggaeton estava en su pic màxim, eh? Temazos com aquest, Seki d'Arrel, amb el seu Otro Trago, que ens heu de recuperar aquí a l'antena i que estic segura que sonarà a la pròxima festa de Flash FM, que, per cert, és la festa major de Santa Eulàlia, aquest diumenge a l'Hospitalet de Llobregat, el 31 de maig, de 8 a 11 de la nit, i serà el Jaume Rigol, Sergi Domènech i Héctor Ortega.

Cano dedicava aquesta cançó a la seva filla, que naixia el 2024, i també a la seva parella. Això és un himne a l'amor que es tenen al nucli familiar. Ens quedem per aquí amb les tres supernenes, que no sé si s'estimen gaire ara mateix, però en un passat ho van fer. Estic parlant d'Emilia, Tini i Nicki Nicole. Aquest aquí és el Blackout.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda, benvinguts.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió: fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Molt bona tarda i benvinguts al xou de peticions i de dedicatòries de Flash FM.

0: Échate pa' allá.
1: Échate pa' acá.
0: Ah, no, pa' acá. Quevedo i Elvis Crespo. I aquesta cançó, que probablement va molt encaminada de moment i no crec que ens equivoquem, podria ser una de les importants i destacades d'aquest estiu, que encara oficialment no ha arribat, però que ja es manifesta d'alguna o una altra manera. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. La Cifuentes qui marxa, salutacions d'en Domènec des d'ara fins a les 8. Ritme a la carta, després d'haver regalat avui, a través del Flash Matí, el viatge, l'allotjament i els abonaments pel Perugavil entre tots els participants d'aquestes últimes setmanes a Flash FM. L'enhorabona als afortunats i sobretot que ho disfrutin com es mereixen. Nosaltres acabem una i ens hi fotem una altra. Molta atenció. Missatges al 628-060513 per demanar i dedicar cançons i per entrar en el sorteig amb molta atenció. Unes entrades, és a dir, una persona i acompanyant per anar a veure a Bad Bunny a Marsella. Evidentment, també amb vols i allotjament. El dia 1 de juliol, concretament. No te digo nada y te lo digo todo. 628-060513. S'obre la veda per demanar, dedicar i optar aquest meravellós concurs. Us pot portar a veure Bad Bunny una altra vegada, si heu estat dels afortunats que heu tingut la possibilitat de veure'l en aquesta primera tongada de concerts, o no, descobrir-lo a Marsella, que és un molt bon indret per poder-ho fer, vale? 628-060513. Una forma immillorable d'engegar l'interactuar d'avui divendres, eh? No es pot demanar més per menys. Família, hola!
2: Hola, som la Cate
3: i la Ainhoa.
0: Què diu la Cate
2: i la Ainhoa? Volíem demanar la cançó de Sumimimi.
0: A mi me hipnotizó. Està molt bé, Ryan Castro i Capo.

0: muchacha, muchacha. Soc l'Eric, venim de la platja, anem cap a casa. Pots posar la cançó Muchacha. Moltes gràcies, Flash. Aixa, RV, FV i Grimly protagonitzen aquesta cançó, que no para de repetir precisament això, eh? Muchacha. Aquí hi ha qualsevol cosa que van traient un molt bon tema per fer una cançó, eh? Està bé, està bé, està bé. Bueno, ja sabeu que aquesta tarda hem fet el tret de sortida als participants que ja agafen posicions i que volen entrar en el concurs, en el sorteig d'aquesta entrada doble per reveure, atenció, a Bad Bunny en concert, al seu pas per Marsella, a França, amb allotjament i vols inclosos d'anada i tornada. Ole! Ole! On t'estava aquest? Aquí, aquí.
1: Ole! Ole!
0: Impressionant, eh? Va, 628-06-0513. Un tros de premi del que tenia moltíssimes ganes. Bona tarda, Flaixero, recollint a la meva filla de Balsareny, de casa de la meva mare. M'agradaria que poguessis posar-nos la cançó de La Morocha. Diu, és la seva preferida i sé que, li... que se la sap sencera. Diu, amb només 3 anyets, carai. Bona tarda, Flaixeros, i que vagi bé. Es diu Atenea, diu. Li envio un petonàs ben gran.

0: escoltes l'Interactua.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
6: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winston i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra, Flash FM 93.8.
7: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
9: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
10: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
11: Què diu, jefe d'equipo?
12: Hola, hola.
13: Bona tarda, Sergi.
12: Bona tarda, Fly.
10: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més...

0: camina i com ens agrada aquesta nova proposta de Bibi Rexha. D'un clàssic de Faithless que es continua punxant perquè és d'aquells que mai passen de moda, aquell insomnia. Molt encertada la idea, eh? Molt bé. Hola, Maria y Ángeles Sabadell. Nos gustaría pedirte New Relation de Rexha para ti, toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Doncs gràcies a vosaltres i molt bon, bueno, ja cap de setmana, no? Perquè, efectivament, divendres tarda, el preludi del cap de setmana. Dilluns que ve no és festa, no? Vinga, joder-se. Us pensàveu? Us pensàveu?
1: Mierda.
0: Ara tots els dilluns han de ser festa, com l'anterior? Per moltes persones, eh? Per moltes altres no. Era la segona Pasqua aquella. A més, va fer un dia espectacular, eh? Ara, no canvien tant el boe com els surt d'allà baix i tan ràpidament? Doncs això ho podien posar ràpidament d'un dia per un altre. Jo apoyo la moción. A partir d'ara, dilluns, també festiu. Oh, mare meva. Qui ho proposi té el meu vot. Hola, muy buenas. Digo, hoy cumplo 9 meses con mi pareja y quiero que me pongas una canción y dedicársela. Bueno, ¿cómo se llama tu pareja y cómo te llamas tú de entrada ya, eh? Porque si no, no vamos a ningún lado aquí. Digo, la canción sería Corazón Puro, de Morat y RVFV. Moltes gràcies. Moltes felicitats, eh?

0: Bé, mare, moltes gràcies per la supermami del supereric, aquesta cançó de Utxan-la. Que ho està patant moltíssim. I ho celebrem, perquè aquest rotllo ens encanta. Ens encanta! Ens encanta o no ens encanta? Ara.
1: M'encanten!
0: Passis 28-06-05-13, una molt bona cançó per fer sonar aquest cap de setmana a la Festa Major, en aquest cas de Santa Eulàlia, barri de l'Hospitalet de Llobregat, amb solera i alegria. Amb en Jaume Riu, amb l'Héctor Ortega i que us parla Sergi Domènech. A partir de les 8, la ubicació concreta, que és on es fan la gran part d'actes destacats, és a la plaça de la Alhambra. Hola.
2: Cito.
0: Cito.
2: Pero yo me llamo Noah. No es Lelita.
0: Me llamo Noah.
2: Mamá se llama Lelita. Y quiero que me ponáis.
0: Que me ponáis.
2: La canción.
0: Da.
2: Que lo rompe, lo rompe.
0: Peu trenca. Lo rompe, lo trenca. Adéu. He traduït com he pogut, eh? Suau.

0: Bueno. Sergi, bona tarda. M'agradaria demanar-te la cançó Baile Inolvidable. Acabo de treballar i seria meravellosa per començar el cap de setmana. Moltes gràcies. Doncs sí, podria ser perfectament un dels temes idonis per aquesta hora de la tarda. En aquest cas, plegant veles, com és el cas. Moltes gràcies. Camí de les 5, ja sabeu, 628-060513. He posat en marxa avui divendres, contra pronòstic, un nou sorteig entre tots els missatges que ens feu arribar. De seguida us torno a explicar amb més detall.
1: Hola, bona tarda, flaixeros. Soc Susana de Lleida i avui us voldria demanar la cançó de la Shakira, la nova del Mundial.
0: Dai, dai.
1: Dai, dai. I si no pot ser, doncs la de Algo Tu o algo així amb el Vele.
0: Vele, sí.
1: I a veure si puc entrar al sorteig de les entrades a veure a Bad Bunny.
0: A Marsella, eh?
1: I, bueno, vull dedicar-la als meus nens i a tots els placeros que avui és divendres. Vinga, un petó.
0: Un altre ben fort. Cançó de Mundial de Futbol.

0: Tini. Ulisses Bueno. I aquesta cançó, cap a... Bueno, sota el meu punt de vista, vindria a ser la Morocha 2.0, una mica, eh? Poden dissimular tant com vulguin, però no d'aquí el copy-paste, una mica. Tot i que la Tini i la o el, no sé què és, Ulisses Bueno, li donen una molt bona empenta, la veritat, eh? No se'ls pot treure mèrits en aquesta cançó que es diu Dos Amantes. A sigui 3 minuts. Hem posat en marxa avui divendres un nou sorteig entre tots els missatges que ens feu arribar. 628-060513 per participar. Moltíssima atenció d'una interessantíssima proposta molt buscada, molt atractiva i idònia pel que es mereix l'audiència de Flash FM. Bueno, sempre serà poc, eh?, el que us puguem oferir, però jo crec que està a l'alçada. Estem regalant entrades dobles per anar al concert de Bad Bunny, concretament a Marsella, el dia 1 de juliol. El premi, a més, també inclou bitllets d'avió d'anada i tornada i la nit d'hotel, allotjament. Tot per un parell de persones, guanyador, guanyadora i acompanyant. Demana, dedica cançó, 628-060513. Important, i a tenir en compte, no és imprescindible demanar una cançó de Bad Bunny. Vull dir, el concurs és per un premi de Bad Bunny, però no cal que sigui una cançó de Bad Bunny, perquè si no, al final, si tots us ho prenem per la lletra, acabarem fent un monogràfic d'aquest tio i aquí posem música de tots els artistes, o de molts dels artistes. Hola!
1: Hola, bona tarda, me la juro, bona. Som la Sara i la Cèlio i volíem demanar la cançó d'Epa i entrar al sorteig per anar a veure Bad Bunny a Marsella, que ens faria moltíssima il·lusió, no vam poder anar a Barcelona.
0: Veus?
1: I res, avui estem a tope perquè hem acabat ja les classes presencials de la uni, i només ens queden un parell d'exàmens i ja ho tenim això, així que estem a tope.
0: A tope, ho celebro. Vinga, aquesta no la vau venir, eh? Pequin G! Epa, epa, epa. Hòstia, com sona això, no? Amigo, que se ha passat el juego, esta.

0: Sí, home, som-hi.
1: Molt bona tarda, Sergi, i l'hora de la Mella, què tal? Per fi divendres.
0: Sí, sí.
1: Mira, abans de demanar-te la cançó, m'agradaria... No sé si m'estarà escoltant el Marçal de la Bisbal. Que si tant li agrada aquella cançó que va escoltar ahir, sempre pot escoltar els podcasts.
0: Ah.
1: No sé si va ser amb l'Héctor i la Gemma o amb la Clàudia, però els pot escoltar i trobar la cançó que buscava.
0: Clar que sí, molt bé.
1: I dit això, posa'm, sisplau, la Xica 305. I li dedico al Marçal, a tu, a tots els flaixeros, i moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana i molts petonets.
0: Molts petons també a tornar i moltes gràcies. Savi consell al teu, efectivament, perquè encara no hem aconseguit treure l'entrellat. La veritat és que es referia a alguna cançó que va intentar interpretar, però encara no hem aconseguit descobrir-la, la veritat.
2: Hola, què tal? Espero que tot bé.
0: Sí.
2: Bueno, volia participar en el sorteig per veure a Bad Bunny, baby.
0: Oh, yes.
2: Bueno, Bad Bunny. Per anar a Marsella.
0: Sí.
2: I, bueno, estaria super, super guai perquè sóc una fan. Vamos, Benito. I volia demanar una cançó que me'n vaig amb el meu fill al Panda Park.
0: A on?
2: Ara mateix.
0: Panda Park.
2: Gràcies. Ah, sí, sí. I la cançó ja l'he dit, no? La safaera. Això. La safaera.
0: Simpàtica. Vinga, va, que vagi bé pel Panda Park, eh? Dóna'ls-hi 5 estrelles, que segur que ho fan molt bé, aquests.

0: Gasly interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Tinto de verano, Don Simón.
4: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
3: Y ahora, prova el blanco de verano, Don Simón.
5: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
6: No, m'ha entrat això.
7: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi, on sigui.
9: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
11: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
10: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
11: Que bé!
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
14: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
15: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
14: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
16: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Machateo, machateo que te veo.
1: Hola, flasheros. M'agradaria que em posessis la cançó de Dardos, de Romeo Santos. Ja que aniré al concert. Gràcies. Oh.
2: Anirem al concert, estem a Girona, fa molta calor. Sí? Sisplau, sisplau, alegreu-nos la tarda. Un petó.
0: Va que sí. Estem per ser molt més, que vagi molt bé. I sobretot, mira, va passar de la millor manera. Evidentment, combatir la calor com bonament pugueu amb l'interactua de Flash FM. Hidratant-vos molt, eh? Aquest vindria a ser el superconsejito. Molt bé. Hola, bona tarda. Vull dedicar-li a la meva parella Melanie la cançó Capaz. Merenguetón diu, demà té els últims exàmens i per veure se li dona força per superar-los i entrar al sorteig, diu, per les entrades de l'Albani. Moltes gràcies, doncs, a vosaltres per enviar-nos el missatge. Tots els ànims del món i aquesta recta final d'exàmens esperem també que culminin de la millor manera, va?

0: a mí me hipnotizó. Hello.
1: Que el sorteo de esta semana son entradas para ir a ver a Bad Bunny a Marsella.
0: Pues sí.
1: Ya me estás apuntando ya.
0: Pero vamos.
1: Fui a verlo con una amiga a Barcelona el sábado, pero estaba tan nerviosa que ¿sí? hay cosas que no me acuerdo. Vaya, creo que debería verlo una segunda vez. La Yeru, que estamos a viernes. Soy Maika de Girona y voy para Lloret, para casa. Y me gustaría que me pusieras la Villa, por ejemplo.
0: La Villa, qué maravilla.
1: Sobre todo, apúntame para,
0: sí que
1: para
0: sí.
1: el super sorteo.
0: Estás apuntadísima. Si eso es automático.
1: Un besito a todos. Buen fin de semana.
0: Adiós, adiós. Chacalao, Camp Bad Bunny de la Marsella, en Baurà, dirá, hostia. Esto lo he visto antes yo, ella. Bueno, ¿tú imaginas? Mike Towers en una de las dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Luar Laila. A més de noms que no paren de sumar-se a un cartellàs espectacular. A cadascun dels escenaris brutals que conformen les 14 hores de festival més potents de la costa. Pintonello, amic de la Toxic McHenry, Pastis Escudero, Buen Risiso, tot el team de Màquina Potente, tota l'energia de la Masia amb els seus residents, representació també de Flash FM amb Héctor Ortega i Sergi Domena. Mediterrània Festival. S'apropa la data, mica a mica, eh? Sembla que no, però el calendari va passant. L'1 d'agost a Roses. Aconseguiu la vostra entrada i feu-vos amb tota la informació que requeriu a Mediterrània Festival Punès. La GFM, emissora oficial. Hello, hello.
2: Hola, Flasheros. Estic tornant ara a la classe de la uni.
0: Sí.
2: I m'agradaria que posessiu la cançó de Hips Don't Lie, de la Shakira. I sí, també m'agradaria molt, molt, molt, molt, molt, molt entrar en el sorteig per les entrades de Bad Bunny.
0: Oh, mama. Apa, cuidar-se molt, eh? Aquest que està parlant és Wyclef Jean, eh? Que bé que parla l'anglès, tio. No fight.

0: Echate pa' acá.
1: Peña. Estem anant cap a l'entreno, em dic Carla i la meva amiga Laura. I avui ens fem molt de gust una cançó.
2: Volem la cançó de Graciosa, de Quevedo, i se la dediquem a la Laia i a l'Aina.
3: Molt bé.
1: Que són les nostres companyes d'equip.
4: Adéu, flasheros!
3: Adéu, que vagi molt bé. Salutacions a tot el team. Camí de les 6 de la tarda, des de l'Interactua. Qui més?
5: Hola, mira, sóc la Rosa de Pineda. M'agradaria que posés qualsevol cançó de l'Omar Kurz. Li dedico a la meva filla Emma. I volem participar a les entrades del Bad Bunny per Marsella.
3: Molt bé.
5: D'acord? Merci, bona tarda.
3: Omar Kurz no ha deixat d'estar de moda en cap moment. Actualment ho està amb aquesta cançó que es diu Coco.

0: Es diu de lejitos i és la més nova de Jay Wheeler. Aixequem nova hora de Ritme a la Carta, l'interactua de Flash FM. I precisament a Flash FM estem buscant promadors per les festes wrap-up. Podries guanyar fins a 1.000 euros, que es diu ràpid, per venir de festa amb nosaltres. Tal com ho sents, 1.000 euros. Entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, podràs endur-te 1.000 abraços per assistir a la festa wrap-up. Ja està. No té més història. Sembla increïble, però no ho és. Tan real com la vida mateixa. Infojobs, la teva primera feina podria ser aquesta. I afegeixo, molt més que ben remunerada. Gràcies a Infojobs, a Flash FM i a les festes wrap-up.
1: Hola, Sergi, sóc la Ivet. M'agradaria que posessis Dos Amantes i, si us plau, poder participar a les entrades de Bad Bunny.
0: I tant.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu, va, Los Amantes Peligrosos. Los Amantes de Adelita.
2: Amor, estoy sin ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Certificat oficial de peticions i dedicatòries.

0: que no.
1: Atenció, quina descàrrega d'energia a través d'aquesta cançó. Queda ben clar que no se muda, no se muda ni borreixer.
2: Hola, bona tarda, freixeros. Acabo de sentir que hi ha un concurs per anar a veure Bad Bunny a Marsella. Acabo de pujar al cotxe, ho acabo de sentir.
1: Confirmem.
2: No m'ho puc creure. Apunta-me que voy. Bueno, que voy, si me toca. Jo voldria demanar qualsevol cançó de Quevedo, la que més us agradi. I, bueno, que em dic Bea, i li dedico a la meva filla, que si a sobre ens toca el poder anar a veure el Bad Bunny, que no vam poder anar aquí a Barcelona,
1: sí,
2: pues, vamos, fliparà. Serà el seu regal de graduació.
1: Carai.
2: Bueno, pues res, passava un cap de setmana. Pató.
1: Un pató, un bol, un regalàs. Amb totes les lletres, efectivament, que inclou les entrades per anar a veure Bad Bunny l'1 de juliol a Marsella, més l'allotjament, més els vols d'anada i tornada, Full equip. Va, 628-060513. Em demanaves una cançó de Quevedo i té moltes, la veritat. Aquesta, de les últimes, Nivo Rasher.
3: Hola, Sergi, bona tarda.
1: Què tal? Soy
3: José de Barcelona. Necesito que me apuntes a ese sorteo porque, vamos. Sería increíble si me tocase las entradas.
1: Ya lo creo.
3: Te pido la canción de Baile Inolvidable, de Bad Bunny. Venga, un saludo a todos.
1: Increíble e inolvidable.
4: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
4: I ara estic amb això.
5: La superseguretat de Movistar ProSegura Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
11: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
12: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
13: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
15: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
16: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
17: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online no trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
18: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
19: Ah, no? I com us ho heu fet?
18: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
19: Ui, sí! No sento res.
20: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
21: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: nos casamos. Sí.
1: Hola, hola. Em dic Núria i m'agradaria participar en el sorteig que esteu fent per anar a veure el Bad Bunny. Doncs jo ara vinc de nedar una estona a la piscina.
0: Oh, molt bé.
1: I, bueno, estic a tope d'endorfines. Ah. Super happy. I m'agradaria molt anar a aquest viatge, compartir-lo amb la meva filla. Tot i que a mi m'agrada més el Turizo.
0: Molt bé.
1: O sigui que si me podeu posar la cançó de Què haces amb la Becky G, doncs us ho agrairia molt, però és que m'agraden totes les cançons del Turizo.
0: I el Turizo també, no?
1: Un petonet. Bon cap de setmana.
0: Adéu, igualment. Ciao, ciao. Que vagi molt bé. Ara m'has fet pensar quina va ser l'última vegada que vaig nedar una mica. Crec que normalment el que faig és surar com una molla i em moc lo just i necessari per no morir. Imagina't. Bueno, molt bé, va, t'apuntem, evidentment, molta sort.
2: Hola. Bona tarda, Francesc, què tal?
0: Què tal?
2: Sí. Et truco des de Vilafranca, bueno, t'envio un àudio des de Vilafranca, del Penedès, perquè t'he escoltat per la ràdio.
0: Sí.
2: Anant cap a la feina i dic, ostres, això del concert de Bad Bunny m'interessa.
0: Tate.
2: Llavors m'agradaria entrar en el sorteig i que posessis la cançó d'Anne Verita, de Bad Bunny. Gràcies, bona tarda.
0: A tu, home, que vagi bé. He sentit la ràdio i ho he sentit perfectament, efectivament. Veig que esteu perfectament bé de les orelles en general. Bad Bunny i Neverita. Avancem.

0: Somini, Mini, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc Cristina d'Igualada, vaig cap a casa i hem plegat a treballar.
0: Molt bé.
1: Per fi, divendres.
0: Sí.
1: A veure si em vaig posar la villa, vale? Dedico els meus nens i el meu home. Vinga, adéu.
0: Pot haver-hi millor dedicatòria. Bon cap de setmana, igualment, que vagi bé. L'últim cap de setmana, per cert, d'aquest mes de maig, ens adentrarem en el juny. Jo també soy un lince, eh? Es nota que tinc estudis, eh? I precisament aquest serà el mes que ja oficialment ens introduirà en l'estimat o odiat estiu. Clar, aquí per a gustos, olors. Aquest 30 i 31 de maig, canviant de tema, per cert, eh? Aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult amb entrada, vale? Impressionante. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda a la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les entrades a aquariumbsn.com. Qui més?
2: Hola, placeros i placeres. Estem aquí a l'autobús amb 75 nens de sisè de primària que venim de colònies del Delta de l'Ebre 4 dies. I ens encantaria, sisplau, si poguéssiu posar la cançó de Limbo,
0: sí.
2: Els hi fliparia. Ara tornem a Sant Cugat del Vallès i recalcar que l'any que ve veurem si hi ha en colònies. Dependrà del departament. Ojo. Una abraçada!
0: Bueno, el departament, eh? Si s'estira una mica i s'acaben les polèmiques. Adéu, simpàtics, bona tornada. Va, Daddy Yankee, como dice, como dice.

0: mai deixin de sonar aquests organillos de fira, eh? Falta la cabra aquí. Bueno, no, la puc posar, la puc posar. Mira, veureu. Està aquí, està aquí. Està xula la cançó, està molt bé.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Acabo de pujar al cotxe i ha sonat el concurs de les entrades de Bad Bunny i m'agradaria molt participar. Tinc claríssim amb qui aniria. De fet, crec que està escoltant la ràdio.
0: Sí.
1: I res, que m'apunteu, sisplau, al concurs. I m'agradaria dedicar la cançó de Yapa Que, de Farruko i Steve Aoki.
0: Bona cançó,
1: sisplau,
0: aquesta.
1: Com toqui les entrades.
0: Vinga, molta sort. Aquesta del Yapa Que és una cançó idònia per fer sonar diumenge, concretament, a la festassa de Flash FM, que forma part de tota la programació de coses a fer. Són moltes, afortunadament, per la gent de Santa Eulàlia, l'Hospitalet. La cita demà a partir de les 8 al Parc de l'Alhambra, cita històrica amb Jaume Riu, Héctor Ortega, qui us parla, Sergi Domena. Us esperem a tots, eh? No us ho perdeu per res del món. Tenim moltes ganes de compartir una molt bona nit amb molts de vosaltres. Hola.
2: Bona tarda, flaixeros i flaixeres. Maria, que em poséssiu qualsevol cançó antiga de reggaeton. Li vull dedicar a l'Àlex Pérez, que avui és el seu últim dia aquí a la feina.
0: Vaja, por Dios.
2: Que marxa amb un nou projecte millor i li vull donar el màxim suport. Moltes gràcies i visca el Barça.
0: Molt bé, full suport pel col·lega, que tingui molta sort. Ozuna i Balvin. És de les entranyables, tampoc he anat massa enrere. Això es diu una locura i està molt bé, més que bé.

0: Aquesta és l'aventura que ens explica a través de la seva cançó Aitana. Està platòrica i ho demostra amb el superestrella que posa en marxa la quarta i última hora d'Interactua com cada tarda aquí a Flash FM. On, si no, esperem els vostres missatges per concloure un show el d'avui divendres espectacular. Cobrirà un cap de setmana anhelat per molts, i ho sabem, eh?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola!
2: Bona tarda, Sergi. Pablo Terrassa.
0: Hola,
2: Pablo. Aquí. Un dia més treballant amb la teva companyia i amb els oients de Interactua. Avui, sisplau, m'agradaria recuperar una cançó antiga.
0: Sí.
2: Un cantant que només conec aquella cançó, però m'agrada molt. Que era la del Tiger, la història està mal contada, saps?
0: Sí.
2: Se la dedico a tota l'audiència, en especial a la meva filla, vale? I apuntant per les entrades. Que vagi molt bé, tingueu un bon cap de setmana.
0: Gràcies, home, igualment.
3: Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no...

0: Com ens han corit aquesta, Com ens agrada.
1: Ole,
0: ole,
1: ole.
0: Sí, senyor. Qui la demana?
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Sàpili.
2: Hoy, para acabar la semana, me gustaría que me pusieras la de Máquina Time. Se la quiero dedicar a todos los fleseros. Que tengáis un buen fin de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili. Cuida't molt. Bon cap de setmana. Bona. Vegas, Like Mike, sempre on fire i en el nostre tàndem. Ideal per la programació de Flash FM. Bona tarda, sóc el Guille des de Terrassa. Todo viento, correcto, Guille. Diu, m'agradaria escoltar la cançó Titi me pregunto, del Bad Bunny. També m'agradaria participar en les entrades, ja que em vaig quedar sense pel concert de Barcelona. Moltes gràcies. Doncs vinga, ja tinc un parell per enviar-vos directes al concert de Bad Bunny, però de Marsella. A més, vols inclosos i allotjament.
3: Ei. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Aquest 30 i 31 de maig aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida. L'univers de Gaudí sota el mar. Compra les entrades a aquariumbcn.com.
4: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
5: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM 93.8.
7: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
8: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliva. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
9: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible. Juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
6: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Que viva Flash!

0: No se muda ni borratxo. Ho deixa claríssim.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs m'agradaria entrar al sorteig per anar a veure el Bugs Bunny. Sí. El meu fill de 12 anys li agrada moltíssim i la veritat és que m'encantaria doncs, que ens toquessin i anar l'1 de juliol a veure'l. I la veritat és que sempre estem enganjats a Flash FM, a vosaltres, al programa al matí, a la tarda, a la nit, a totes hores del dia.
0: Molt bé.
1: La cançó que demano és Ni Borratxo, de Quevedo. Moltes gràcies, Flash FM.
0: A tu, molta sort. No deixis d'escoltar-nos mai de la vida, eh? Gràcies per fer-ho al llarg de tot el dia. Sabem que per la tarda especialment és el millor moment, ja ho sabem. No cal que ens ho diguis. Hola, Sergi, soy la Bàrbara. Espera, que em posaré ulleres perquè això és una mica... Como cada tarde trabajando y escuchando el Interactúa, pero la diferencia de otros días, por fin es viernes. Hoy quiero pedirte la nueva de Shakira, Dai Dai, para dedicársela a mi hijo Paul. Es muy futbolero y le encanta, la verdad, que más que a mí, a él. Y sobre todo, participar para ir a Marsella a ver a Benito. Muchas gracias, Sergi. Feliz semana para todos. Moltes gràcies, molta sort. Anem a posar aquesta cançó, que és efectivament futbolera 100%, de Mundial, més concretament. Shakira i Burna Boy.

0: bona tarda, sóc la Chiqui d'Alcarràs i m'agradaria ficar la cançó de Dame, de Bad Girl, i dedicar-la a la meva penya dels Tres Peus, ja que ha sigut una de les cançons que ha sonat tota la penya de l'Aplec.
1: L'Aplec del Cargol, molt bé.
0: I res, i participar per les entrades, a veure si ens toquen i puc anar amb la meva germana.
1: Molt bé, gràcies, molta sort, apuntem. Bueno, encara hi ha qui es busca després de l'Aplec del Cargol, eh? Que ha desaparegut. Bueno, a Flash FM busquem provadors per les festes Europa. Podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Les quatre festes més destacades d'aquesta temporada, sense cap mena de dubte. La Caixa Salou, el Biloba de Lleida, el Viau de Platja d'Aro i el Vidisco de Molins de Rei. I el més interessant de tot plegat és que pots guanyar fins a 1.000 euros per venir amb nosaltres. Entra a Infojobs, dona't d'alta, buscant Flash FM, inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets seleccionat, t'emportaràs 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Infojobs, la teva primera feina està aquí. Hola, Sergi, sóc la Mercè. Estem de camí al càmping amb la família i un grup d'amics. Per anar escalfant motors, ens podries posar la cançó Colona, de la Karol G. Te la dedico a tu i a tots els oients flaixeros. Una abraçada i bon cap de setmana. I, si us plau, podríem participar en el sorteig de les entrades de Bad Bunny. Encara de ressaca després del concert d'ell de dissabte passat. Moltes gràcies. Vinga, podries fer doblet, amb una mica de sort. Aquí tens... Ah, calla, que aquest és el Dame. Com és possible que tornis una aquesta cançó? No, home, no, ni molt menys. Tu demanes Colona, que l'estic buscant ara mateix, de la Karol G, Fins al moment ja en tenim prou, de Bad Gia.

0: Que ens ha acabat hipnotitzant és aquest ritmet reggae de la nova cançó de Ryan Castro i Capo, perquè probablement, bueno, potser m'equivoqui, però crec que no. Què és la cançó més demanada aquesta tarda, eh?
1: Bona tarda, Flash. Vull que me poseu la cançó, sisplau, de... Su-mini-mini-mini-mini-mini-notiso.
0: Minotiso.
1: I a veure si me fiqueu les entrades de Bad Bunny, que em vaig quedar sense.
0: Carai.
1: Gràcies.
0: Vinga, t'apuntem. Moltíssimes gràcies. Si et toquessin, sí que t'hipnotitzen, eh? Adéu, no t'ho creuries. Tu i molts participants que m'emporto al feix de candidats han participat aquesta tarda aquí a l'Interactua de Flash FM, que opten a endur-se aquestes entrades per anar a veure el concert de Bad Bunny a Marsella, concretament amb els vols inclosos i l'allotjament. Un tros de premi espectacular amb l'empremta de Flash FM, eh? Brutal. Bé, és moment per anar tocant el 2 i, com sempre, deixar rodar la programació de Flash FM a l'emissora oficial d'un cap de setmana. Un cop més es posa en marxa, engega, que esperem disfruteu tant com pugueu. Parell de cites amb mi, concretament, si volteu per Menorca, concretament a l'Iguana Port de Ciutadella. Demà a la nit tinc moltes ganes, tinc molts bons amics i sé com les gasten, per tant, d'anar preparats. I el diumenge ens veurem a la Festa Major del barri a Santa Eulàlia, que han preparat amb un carinyo espectacular les seves festes. Tenen moltes coses previstes i una d'elles és la Festa Flash FM, que tindrà cita concreta, que es donarà cita, i serà concretament al Parc de l'Alhambra aquest diumenge a partir de les 8, amb els companys Jaume Riu i Héctor Ortega, vale? Va, una visita cultura, va.
2: Hola, que estava tornant a Madrid amb mon pare i hem escoltat a la ràdio, que n'hi havia un sorteig per dues entrades de Bad Bunny,
0: sí.
2: I que nosaltres vam entrar a la cua de... d'espera i a la cua normal per entrar la... per pagar la... l'entrada a Barcelona.
0: Per comprar-la.
2: I ens hem quedat sense i em faria molta il·lusió. Llavors, podria demanar-ho si podia entrar al...
0: al sorteig, al concurs.
2: Al sorteig.
0: Sí.
2: I si em podíeu posar, mostro molt de Bad Bunny, sisplau.
0: Sí i sí. Aquestes vindrien a ser les respostes a les teves qüestions, eh? T'hem hiperventilant una mica, amb el que veig. No acabes de creure. Aquesta ràdio és Flash FM, per si algú us ho pregunta, que crec que encara hi ha alguns que ho pregunten i tal. I... Ara convenient que ho diguéssiu, perquè ens hi va bastant, eh? Apa, sóc en Domènec. Que vagi bé, família. Gràcies.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 93.8.
1: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
2: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
3: Flash!
0: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

tú te pensaste que tú me

0: El poder del ritme.
1: Quiero vivir contigo.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.

0: Jared.
1: Who the fuck is Jared?
2: Fuck up. We're going to high. Let's go.